0: Muchísimas gracias.
1: La mejor música en Radio Montornés.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: 5 euros usted podrá tener su propio mensaje publicitario. Solo tiene que marcar el 93 568 2000 o el 93 568 2062. Anúnciese en la radio y hágase escuchar.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Radio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

Súbeme la radio.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès, 91.2

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La mejor música en Radio Montornés.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
9: Radio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
10: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
11: Tal vez esto lo hizo el destino.
10: Quiero dormirme de nuevo en tu pecho.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Lights.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Arranca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i en paral·lel Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
3: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció.
2: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas finalment, el dimecres per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direccions de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet, a la C-31 al Prat, a l'AP-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona, també tallada a la C-16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. La 2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B-23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria, la C-31 a Gavà, també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el nèctar. Ja és primavera a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. El dimecres hi ha prevista, de fet, una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també les escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també a la C17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda també hi ha les retencions habituals, els accessos de Barcelona, l'AP7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la infraestructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el néctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Donen primavera.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts i benvingudes a les mañanas de Radio Montornès. Nova edició, la d'avui dilluns 18 de maig de 2026. Ja tornem a estar aquí amb vosaltres, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us acompanya, la Núria Catxan. Sí, sí, encetem setmana, que sembla que no, però ja és la quarta setmana de maig i encara ens queda una més per endavant. I aquí estem, de nou, amb tots vosaltres, amb la intenció de passar una molt bona estona i compartir moments que ens portin a l'actualitat. De fet, tornem del cap de setmana i escoltem com ens ha anat, no, Miquel? A tu com t'ha anat el cap de setmana? Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Jo quasi millor que passapalabra, saps?
1: Doncs jo també, millor passapalabra, perquè he tornat a estar amb això del coll, que no hago limpio, i la veritat és que ahir sí que t'haig de dir que em vaig fer una migdiada d'hora i mitja, més o menys, i no sabia ni on estava, si era de dia, si era de nit, què feia jo al llit, una cosa d'aquelles estranyes. Però, clar, el que passa és que quan et mediques, doncs el cos fa com una relaxació que al final a mi em va portar al llit.
2: Agafa un baixón, no?
1: Sí, de baixón total.
2: Bueno.
1: Però bueno, i mira que ahir feia un dia espectacular.
2: Sort que era cap de setmana.
1: Sí, sort.
2: Per
1: sort.
2: Poder descansar.
1: És veritat. I donava una mica de... Sabia greu, perquè ahir va fer molt bon dia, va fer un dia espectacular amb un solete que entrava per la
2: sobretot
1: finestra.
2: Sobretot a primera hora del matí, sí, sí, sí, sí.
1: Però res, no estava el cuerpo pa baile, llavors li vaig tenir que donar el que em demanava, que era descans.
2: Necessitaves descans i
1: descanso dominical.
2: Molt bé, això és perfecte.
1: I tu què?
2: Doncs jo he estat amunt i avall, he passat més hores al cotxe que...
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Pràcticament, segona activitat, taxista.
1: Aquestes coses que passen, no? Les obligacions que ens busquen, perquè al final,
2: doncs sí,
1: dius, són obligacions que ens busquen, però bueno, és el que...
2: Quan has preguntat cap de setmana, t'anava a dir cap de setmana? Quin cap de setmana?
1: Quin cap de setmana? Mira, ara estaràs millor aquí, no, Miquel?
2: La veritat és que sí, sí, sí, estic molt més...
1: Te lo veo en la cara.
2: Molt més tranquil, molt més tranquil, molt més còmode.
1: Te lo veo en la cara. La veritat és que nosaltres aquí no parem, tenim molta feina, però és veritat que vas fent, la cosa cunde, quan vas fent una darrere l'altra, doncs diu, mira que bien. Bueno, pues re, ja ha passat el cap de setmana, les motos, encara hi ha alguna escuderia aquí al circuit, menuda caída que tuvo el Márquez, el hermano pequeño, ¿no? El
2: sí.
1: Àlex Márquez.
2: Sí, sí, el germà petit del Marc Márquez.
1: Sí, que el Marc Márquez tampoc que esté pa tirar cohetes, però el germà petit va... Mira, jo crec que ha vuelto a vivir, perquè el porrazo que va... patir amb la moto, i a l'altre que li va agafar, que no vio nada más que volar algo que le cayó encima.
2: Clar, és que la moto de l'Àlex Márquez es va pràcticament desintegrar, podríem
1: sí,
2: dir, no?
1: Sí,
2: es va
1: sí,
2: trencar diferents peces.
1: Jo em vaig quedar a la roda per un costat.
2: Vaig veure les imatges per la tele, em va impactar molt.
1: Jo també vaig quedar impactada, dic que aquest noi ha tornat a viure. I sortia a l'hospital, que em sembla que s'ha trencat la clavícula, però sortia
2: sí,
1: a l'hospital allà com si fos de goma.
2: De clavícula, sí. Sí, sí, sembla ser.
1: Déu-n'hi-do. Doncs res, hay necesidad. Jo sempre dic el mateix. Hay necesidad. Bueno, pues nada, cada uno que haga lo que quiera.
2: Clar, cadascú té la seva vida professional, no?
1: Això.
2: Viu al seu món i aquest món també existeix.
1: Sí, sí, tot i que nosaltres no el coneguem, però avui encara hi ha escuderies allà presentant novetats i demés.
2: Correcte, encara sempre, sempre ho fan. Sí.
1: Sempre ho fan, no?
2: Sempre ho fan.
1: Hi ha allà
2: al portes circuit. Obertes també per la gent que tenia entrades, segur. Uh-huh. Que puguin també accedir avui a veure doncs, aquestes novetats que presentarà encara la temporada que ve. En fi, bueno, la gent que li agrada el tema del motor i en concret el tema de les motos, doncs segur que avui, si poden i la feina els hi ho permet o la seva vida els hi permet apropar-se al circuit, segur que continuaran gaudint, no?, d'aquest mundillo de les dues rodes.
1: Jo crec que sí, que faran tot allò que puguin. I també, doncs ja sabeu que ha estat el cap de setmana de, t'ho diré cantant, de les motos, no?, del soroll. Motos loques. Com els hi agrada el rotllo de les motos, com els agrada fer exhibició i...
2: Això són activitats paral·leles...
1: Sí, paral·leles al Gran Premi
2: MotoGP. I extraoficials del Gran Premi, no?
1: Sí. Però déu-n'hi-do com agrada tot i déu-n'hi-do quins moments. Hi ha molta gent que va divendres a la tarda nit i dissabte a Montmeló a veure les motos loques i escoltar com fan això. Brum, brum, brum. No sé. Ruido de ruedas, gasolina, en fin. Para gustos los colores. Jo... Vista una, vistes totes. Amb això ja ho dic tot.
2: És sempre el mateix, sí, però sí. Bueno, hi ha gent que li agrada molt, sí, no? Veure, sí, sí, sí. Doncs aquest
1: espectacle, clar, sí, aquest paral·lelo a la carrera. Sí,
2: paral·lel i, com diem, extraoficial, sí, sí, i alternatiu.
1: I que va ser, i que va fer, no sé si fa un mes, van ser a Jerez, vull dir que també el mateix, más de lo mismo. Re, doncs aquí estem, Miquel, si de cas anem a repassar una mica... perquè encetem la setmana recordant que torna aquest dissabte una nova edició de La Remensada. Serà dissabte 23 i és que l'associació La Remensada està preparada per escenificar una nova edició del musical històric el dissabte 23 de maig. Com és habitual, l'espectacle començarà a les 6 a la plaça dels Remenses i finalitzarà a la Pau Picasso. L'obra escenifica la darrera batalla de la Guerra de Remenses que es va lliurar a Montornès el 4 de gener de 1485. Doncs vinga, Remensada per tothom, dissabte a les 6 a la plaça dels Remenses. Farem tertúlia aquesta setmana amb la vegetariana de Han Kang, dimecres a les 6 a la Biblioteca Rosa Leveroni. El curs de tertúlies feministes a la biblioteca continua amb una sessió dedicada a la vegetariana del Han Kang. Una vegada al mes, la Biblioteca Rosa Leveroni acull una tertúlia literària amb perspectiva de gènere. La següent trobada del curs serà 20 de maig a les 6 i versarà sobre el llibre La vegetariana, de Han Kang, autora guanyadora del Premi Nobel de Literatura 2024. Doncs proposta que tenim a tocar. Com també tenim a tocar el Salut Pas a Pas, la sortida, la nova sortida que es farà cap a Montornès Nord i Can Masferrer, la destinació de la sisena sortida de la temporada del programa Salut Pas a Pas serà, com hem dit, cap a Can Masferrer. Les sortides del vuitè programa Salut Pas a Pas continuaran el 21 de maig amb una caminada pel barri de Montornès Nord amb final a Can Masferrer. El punt de trobada serà a les 9:30, allà davant dels jardins de l'Ajuntament. Cloenda de les activitats anuals pel benestar de la salut física de la gent gran serà també dijous a les 9:30 a la Pau Picasso. Si us agrada, doncs el públic podrà veure una mostra dels tallers de gimnàstica i dansa adreçats a la gent gran del nostre poble. I és que la gent gran mostrarà tot el que ha après durant el curs dels tallers de gimnàstica i dansa dijous 21 a les 9:30 a la plaça Pau Picasso. Tot l'alumnat farà exhibicions de gimnàstica, balls en línia, sevillanes i sardanes. Hi haurà actuacions fins les 11:30, de 9:30 a 11:30. I també suposo que sabeu que Montornès rebrà 289.700 euros de la Generalitat per fer millores a escoles i a instituts. Aquesta partida forma part d'un fons extraordinari de 100 milions d'euros que s'ha incorporat al Decret Llei 3/2026 i que recull mesures urgents. Aquests diners es vincularan per mitjà dels ajuntaments que rebran els recursos en proporció a l'alumnat escolaritzat i l'antiguitat dels edificis. Així, doncs, serà també el consistori el que decideixi quina serà la destinació d'aquests diners que es podran gastar en qualsevol dels centres educatius públics de la població, encara que no siguin dels més antics. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rebrà un total de 5.125.693 euros dividit en 35 municipis. I aquestes són algunes de les notes del dia. Sabeu que avui és el Dia Internacional dels Museus? Sí, 18 de maig celebrem el Dia Internacional dels Museus per conscienciar les persones sobre la rellevància dels museus com a mitjà per l'intercanvi cultural. Dia també internacional de la fascinació per les plantes. Aquesta data de creació ha estat iniciativa de l'Organització Europea per les Ciències de les Plantes, amb la finalitat de divulgar la importància de les plantes en àrees com l'agricultura, la producció sostenible d'aliments, la silvicultura i la horticultura. Compta amb el suport, promoció i difusió per part d'institucions científiques, universitats, empreses privades, jardins botànics i particulars. Doncs avui, Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. Si coneixeu alguna Rafaela o Faina, feliciteu-les perquè avui celebren el dia del seu sant. I ja sabeu que, a més de les persones que celebren el dia del sant, també estan els que celebren el dia del seu aniversari, com la Sònia Pinalla, que la tenim aquí a la peixateria Rafa i Sònia. Doncs la Sònia celebra el seu aniversari per molts anys. Sònia Pinalla, felicitats. També al Diego Jaraceda, felicitats, que tingueu tots dos un dia meravellós, i a totes les persones que estiguin celebrant el seu aniversari. Re, nosaltres comencem amb una mica de música i solo se vive una vez, y justamente porque solo se vive una vez hay que hacerlo con intención, con gracia, con optimismo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.
6: I anem a recordar el contingut del dia d'avui. Doncs d'aquí no res, la nostra companya Mireia Toledo ens parlarà de dos events que van passar a Montornès durant el cap de setmana. Dos, a més, dos propostes multitudinàries, perquè Perifèriques va arrasar al Centre Sputnik i també els clàssics. El Mas 30 Cosmos ens va oferir un diumenge de vehicles clàssics a la Pau Picasso amb recorregut per les diferents carrers del municipi i també van assistir moltes persones. La Mireia ens donarà tots els detalls i ens farà una valoració d'aquestes dues activitats. Aquesta setmana també ens visita la Clàudia Contreras i ben segur ens porta diverses reflexions. Si voleu pensar, aquesta és la vostra secció, l'almacén. Avui parlem de l'art i la guerra. I és més, també escoltarem poemes de Federico García Lorca i d'Antonio Machado. Reflexions sobre l'art i la guerra. I acabarem el programa amb el Miquel Zafra, que parla amb Gil Codina, membre del grup usonenc de Muniats, presentant el seu primer EP Suau. Això serà cap a les 11:30, la recta final del programa. Tot això a les mañanas de Ràdio Montornès.

0: Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel molt ennuvolat sense descartar algun ruixat que podria anar amb tempesta. Durant la tarda esperam més ruixats ocasionalment amb tempesta, sobretot al nord-est, que podrien ser localment forts. Les temperatures se mantenen avui sense canvis o pugen. Arribarem a màximes de 22 graus a Barcelona, 21 a Manresa i Rubí, 20 a Mataró, Sabadell, Igualada, Vilanova i la Geltrú i Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable, predominant la component oest a l'interior i la component sud durant la tarda al litoral i prelitoral. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de la Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem directament a parlar amb les notícies, a donar aquella versió de l'actualitat que ens toca de prop, però com a país. I és que durant, ja sabeu, diumenge es van celebrar les eleccions a Andalusia i els resultats, suposo que hores d'ara ja tothom sap que el PP per la majoria absoluta i queda en mans de Vox per poder governar. El PSOE per 2 escons i baixa dels 30, el seu mínim històric. I Vox i Endavant Andalusia milloren resultats. El PP ha guanyat les eleccions, però per l'actual majoria absoluta i perdrà de Vox, dependrà de Vox per poder governar. El Partit Popular ha obtingut 53 escons, 5 menys dels actuals i no arriba als 55 que calen per la majoria absoluta. El PSOE s'ha perdut 2 i queden 28 per sota dels 30 actuals que ara el seu mínim històric. Vox n'ha guanyat un més que ara i en suma 15. El PP és la primera força a les 8 províncies andaluses, les províncies on el Partit Popular ha obtingut un percentatge més alt de vots, entorn al 43%, Màlaga i Jaén, on menys a Cádiz i Sevilla, al 37%. Almeria, Vox queda per endavant del PSOE amb un 23% dels vots amb els resultats actuals. Sevilla, Màlaga i Cádiz són les circumscripcions amb més electors, amb més de la meitat dels sufragis, 3,8 milions de possibles votants entre les tres. A la primera compareixença, Bonilla, davant els seus seguidors, el líder del PP ha agraït el més de 1,7 milions d'andalusos que han fet confiança en aquestes eleccions i ha dit que han aconseguit 2 dels 3 objectius que s'havien plantejat. Ser la primera força, els preferits dels ciutadans d'Andalusia, ha dit, i el partit més votat a les 8 províncies andaluses. Deixem les eleccions andaluses i nova setmana de vagues a l'educació. On i quan seran les aturades? Doncs hi ha protestes territorials convocades per dilluns, dimarts i dijous i vaga a les llars d'infants per dimecres, quan també hi ha prevista una nova vaga. El sector educatiu encara aquesta tercera setmana consecutiva de mobilitzacions per reclamar millores en les condicions laborals i més recursos per a l'escola pública sota el lema «Sense condicions dignes, no acabem el curs». Els sindicats majoritaris mantenen la convocatòria de vagues territorialitzades a l'espera d'una nova reunió amb el Departament d'Educació, que inicialment estava prevista per dimarts, però que el govern ha endarrerit a dimecres. Els sindicats en vaga han posat com a condició per seguir amb les negociacions que abans de la trobada el Departament els presenti una proposta concreta de millora salarial que doni resposta a les seves demandes i que sigui el primer punt que es tracti, ja que és on les posicions estan més allunyades. I acabem amb la ONS, que declara l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola al Congo i a Uganda, alerta de risc de propagació internacional i demana coordinació urgent per frenar l'expansió d'una varietat que ja hauria provocat una vuitantena de morts. L'oficina del director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha emès diumenge una declaració d'emergència de salut pública d'importància internacional pel nou brot d'Ebola causat per la soca Budingjongo que afecta la República Democràtica del Congo i també a Uganda. És una alerta sanitària que s'ha llançat després de consultar els estats afectats en base a l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional del 2005 sobre emergències pandèmiques, tot i que l'anunci de l'OMS recalca que el brot encara no compleix els criteris d'emergència pandèmica. Doncs aquí estan algunes de les notes destacades en aquest matí de dilluns. tres notícies, tres titulars que hem volgut destacar. Nosaltres avancem i ens endinsem d'aquí a uns minuts en totes aquelles activitats que s'han fet durant el cap de setmana al nostre àmbit, a l'àmbit local. Doncs vinga, no marxeu, que de seguida tenim per aquí a la Mireia Toledo.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: Para los atrevidos.
8: What with lightning?
7: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
9: Esta fiesta no termina.
7: Nostálgicos.
10: Está pensando en ti.
7: Repetidores.
11: Repetimos.
7: Tímidos. Bailones.
12: Bailando.
7: Románticos.
13: Oh,
7: y en definitiva, para todos los alumnos.
14: EGB FM con Valen del Olmo.
7: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
1: Las mañanas de Radio Montornés.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Doncs ens endinsem en el cap de setmana i alguna de les activitats que hem pogut gaudir durant aquest dissabte i diumenge a Montornès. Per això contem amb la nostra companya, la Mireia Toledo, que ha estat molt treballadora aquest cap de setmana. Bon dia, Mireia.
1: Molt bon dia, he estat enfeinada. Sí.
0: No?
1: Vosaltres que dèieu que no heu tingut un cap de setmana així molt divertit, això és perquè no heu sortit pels carrers del poble, us he de dir, perquè de coses no han faltat.
0: A més, de veritat. Vaig veure una mica els Mas 30 Cosmos, aquesta proposta de vehicles antics, els clàssics, però m'hagués agradat poder veure Perifèriques i no va poder ser. I per això tenim a tu aquí, Mica, perquè ens expliquis una mica com va anar aquesta trobada, que em sembla que va ser multitudinària.
1: Sí, la veritat és que el Centre Juvenil Espúndic es va quedar petit, i no és un dir, és que es va quedar petit. O sigui, hi havia gent fora al pati que jo crec que no veia res, només estava allà escoltant el que podia, perquè molta gent es va apropar a aquesta proposta que es deia Perifèriques Travestis de Poble, i que recordem havia sorgit en aquest cas dels Cosmos Joves. Després anirem a parlar dels clàssics, que són més 30, però aquí és una proposta del col·lectiu jove del Departament de Joventut. I és que aquesta proposta comptava amb tres dracs del Vallès, per això aquest nom de Perifèriques Travestis de Poble, la Gileta Antagonista, que és d'aquí de Montornès, però també va venir la Blue Farbalance, que és de Vilanova del Vallès, i la Clover Beach, que és de Granollers, que no sé si vosaltres sou fans o no dels concursos de Drag Race, que es van posar molt de moda, doncs la Clover va participar en aquest concurs, així que és potser la més coneguda.
0: Totes
1: tres van participar primer en un col·loqui que va estar moderat per un dels joves impulsors de la proposta i van tractar temes com pot ser la desigualtat dins del món del drag, les dificultats amb les que es troben les artistes i també van parlar dels seus inicis i algunes anècdotes. En Dani Santos va ser precisament el moderador d'aquesta taula i un dels impulsors, com dèiem, de Perifèriques. Ell ens va explicar que el seu objectiu principal era donar visibilitat al món drag i es va mostrar molt content de l'acceptació que ha tingut la proposta.
2: És necessari que els petits municipis també hi hagi visibilitat del món drag. És un element cultural que avui a dia sí que està agafant més reconeixement, però està molt centralitzat a les grans ciutats i volíem com acostar-lo i sobretot també donar valor a les artistes locals. En aquest cas, les nostres tres artistes són dracs d'aquí del Vallès i per tant creiem que era una iniciativa necessària per dur a terme.
3: Esther, que vau ser les propostes més votades al Cosmos, però us esperava que vingués tanta gent?
2: Doncs la veritat és que no, vam muntar, teníem pues, lo típic que et diu un amic que ve, després et parlen que venen uns altres quants, però això mai acabes de saber com funcionarà, també el ser la primera vegada que es feia. Doncs no ho teníem gaire clar, llavors vam fer una previsió aproximada, però quan ha començat a entrar la gent hem vist que estava això superple, hem hagut de baixar més cadires i això ens omple orgull i també és com era molt necessari que avui s'omplís l'Espúndic per tal de també mostrar que la gent realment té interès i que realment als petits municipis també es coneix el drac o es vol conèixer, que és l'important.
3: Quins temes he volgut tractar en aquest col·loqui?
2: Doncs hem volgut parlar les diferents realitats drag perquè, com dèiem, no només és un home que es vesteix de dona, sinó que hi ha una infinitat de gèneres i d'expressions de gènere que es poden tractar. Tenim, per exemple, Clover, que és una dona, per tant, també era molt necessari parlar doncs, d'aquestes realitats, després de les vivències, dels riscos que suposa fer drag, perquè sempre hi ha comentaris, la por aquesta potser d'haver-te de transportar en tren maquillada i vestida, que

0: a proposar. Si la gent vol, pot venir a votar els pressupostos de l'any vinent, i si la proposta surt, doncs sempre podem aspirar més, sempre es poden fer les coses. Una previsió, si sabem que ve més gent, fer un espai potser més gran, però definitivament sí, per la nostra part estem super endins de tornar-ho a portar a terme.
1: Des de Montornès, Gilet Antagonista, en declaracions als mitjans de comunicació, va reivindicar el valor que se li hauria de donar a l'art del drac.
2: Me parece divino y me hubiera encantado que cuando yo vivía aquí, cuando era más pequeño, hubiera habido actos de este tipo. Y bueno, es al final conquistar espacios poquito a poco, porque aún falta mucho, pero bueno, es conquistar espacios poquito a poco, dando visibilidad, porque al final, bueno, es lo que hemos hablado, es un arte que en muchas ocasiones no está valorado como tal. A pesar de que cada vez estamos más presentes en más espacios, el trato que se da no es el que corresponde o no se iguala al trato que se da a otros artes.
1: Pel que fa als seus inicis, l'artista va dir que la seva fascinació pel món de les dracs va arribar amb el concurs RuPaul Drag Race.
2: Yo empecé, como he contado, mi madre me decía que yo veía la gala drag de Canarias cuando era pequeña, que siempre decía que quería ser drag queen, yo eso no me acuerdo. Entonces yo la primera fascinación fue con RuPaul's Drag Race, que al final, para bien o para mal, es un arma de doble filo, pero lo ha puesto ahí, lo ha visibilizado, lo ha dado a conocer. Conocí el drag a través de ese programa. Y luego empecé cuando me mudé a Barcelona, empecé en casa y nada, a los pocos meses ya empecé a actuar y desde entonces lo he ido haciendo como afición. En mi caso es una afición cara, pero una afición porque no vivo de ello, pero obviamente tiene que ser considerado como un trabajo para aquellas personas que lo consideran como tal y que trabajan y viven de ello.
1: Aquesta jornada de perifèriques travestis de poble va comptar també amb diversos shows on no hi va poder faltar els canvis de vestuari ni els lip-syncs. Tu saps què és això?
3: No, ni idea.
1: Com un playback, que són els shows que solen fer les drag queens. I bé, després, com a fi de festa, doncs també tothom va poder participar en un karaoke, va haver-hi barra, o sigui que va ser una festa.
3: Que es va allargar...
1: Sí, sí, sí.
3: En la tarda-nit, molt sí. Bé. Doncs gran expectació cap al món drac i jo contenta de que tornin a estar per aquí, no?
1: Home, clar que sí, s'ha de donar visibilitat, va haver-hi molta gent, a mi em va agradar que hi havia gent, hi havia nens, persones adultes, gent gran, i jo crec que va estar molt guai. A més, recordem que ahir era el dia contra la LGTB-fòbia, així que com han quadrat molt bé en aquest cap de setmana.
3: Doncs Mireia, gràcies i no marxis que ens has de parlar dels clàssics.
4: Mañanas de Radio Montornès.
5: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
4: Estàs escoltant Radio Montornès, al 91.2 de la FM.
6: Silenci, sisplau.
7: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
8: 33, un tercio.
9: ¿Es un programa musical?
8: No.
9: ¿Es un programa de libros?
8: Pues no.
9: ¿Es un programa de cine, de series?
8: Pues tampoco.
9: ¿Entonces qué es?
8: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
9: ¿Y bien?
8: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs ja sabeu que per segon any consecutiu i dins dels pressupostos participatius Mas 30 Cosmos, veïns i veïnes van organitzar aquesta trobada de clàssics a Montornès i la Mireia va assistir. Mireia, no t'has perdut una?
2: No, jo us he dit que era un cap de setmana intens i ahir vam tenir aquesta segona trobada de clàssics dels Mas 30 Cosmos que ha estat tot un èxit, eh?
1: Sí?
2: Sí, ha comptat amb més participació que l'any passat, un total de 84 inscripcions de vehicles i clar, hem de comptar que més que hi és més participació que l'any passat teníem el gran premi de motos que vulguem o no també afectar una miqueta el trànsit, no? I potser hi ha gent que li va treballar una mica enrere a veure com podia arribar a Montornès, però la veritat és que molt bé. I ahir tots aquests vehicles es van poder veure a la plaça de Pau Picasso durant tot el matí, cotxes i motos antigues matriculats abans del 1995, i això sí, amb el seu aspecte original. I no només a la plaça, perquè al migdia també van fer un petit recorregut pels carrers del poble. Nosaltres vam parlar amb l'impulsor de la proposta, que igual que l'any anterior va ser en Dani Corria. Ell es va mostrar molt satisfet amb la resposta del poble.
3: La verdad que mejor que el año pasado, aun contando que estaban la MotoGP en Montmeló. Ha venido más gente, más público, más coches, más motos.
4: ¿Crees que se está reactivando otra vez el tema aquí en Montornès?
3: Yo creo que sí, y la verdad que ha quedado muy bien.
4: No sé si nos puedes destacar algún coche de los que hay por aquí.
3: Bueno, hay uno que es del año 40 o algo así. Es un Renault 4-4 que es el segundo que se fabricó. Hay un Ferrari también, que es antiguo. Y hay un Renault Alpine, que también es bastante viejo.
4: ¿Cómo? No sé si la gente te ha parado, si te ha comentado algo, si le está gustando.
3: Sí, la gente le ha gustado mucho cómo se ha hecho. Y la organización, todos los voluntarios, se ha hecho todo muy bien. Y la verdad que muy agradecido por toda la gente que me ha echado una mano.
2: A més de l'exhibició i del recorregut, ahir la segona trobada de clàssics també va reconèixer els turismes i motos d'origen millor conservats, així com un premi local, un altre al vehicle més llunyà i un darrer al més antic. Aquest últim reconeixement se'l va endur al Renault 4-4, que no era dels anys 40, com deia el Dani, sinó que era del 1956, que ojo, 70 anys, ja són uns quants, sí. D'en Pere Reyes, que l'any passat ja va guanyar un altre premi. Com ara escoltareu, Reyes tracta amb molt de carinyo el seu cotxe.
5: El meu cotxe és de l'any 1956, actualment té 70 anys, un Renault 4-4, és guapíssim, aquí el tens.
4: Com el conserva? Què és el que li fa perquè estigui així de maco?
5: El tinc guardat en un garatge, tapat, li trec la pols cada vegada que arribo, allà li aixeco les rodes que no tinguin a terra, sí, com una flor allà guardat, com un jardí.
4: Què li ha semblat el dia d'avui?
5: Molt bé, fantàstic, molt ben organitzat, la gent molt amable, tothom molt simpàtic, estupendo.
4: Hi ha hagut algun cotxe que li hagi cridat l'atenció?
5: No, bueno, tots, perquè cada un té el seu cotxe i el seu carinyo, i l'estima per si mateix, però hi ha molts cotxes i moltes marques diferents i cotxes diferents. Cada cotxe és una història, clar, però tots són macos, tots són macos. No solament aquest, tots.
4: I què, el conservarà 70 anys més o què?
5: Si estic viu, sí, carinyo. Ha d'esperar que estigui viu, perquè jo ja tinc 78 anys, vol dir que 70 anys, 140 anys no crec que arribi, eh? 140 anys no, però bueno, un parell, 3 anys més jo crec que sí que arribaré.
2: Doncs perquè ahir tot sortís bé a la trobada de classes, que ja ens ha quedat clar que així va ser, va ser imprescindible la participació de persones voluntàries i també de la policia local. I a més, com a novetat, Gegants Montornès va posar una barra i va oferir esmorzar a les persones inscrites. Aquesta col·laboració i comunitat va ser el que va destacar la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Jiménez.
6: El projecte dels clàssics surt del projecte Més 30 Cosmos, que, com sabeu, és un projecte que té la iniciativa de que les persones privades puguin tirar endavant un projecte per al bé final comú del poble, i es planteja que pugui haver tota mena de serveis, a part l'organització ha de buscar voluntaris perquè tot sigui correcte.
4: Mercè, què creus que aporta tenir un esdeveniment així a Montornès?
6: Jo crec que belluga molt, molta gent, perquè, com dèiem, avui dèiem amb la tècnica que hi ha vingut molta gent que no estava inscrita perquè ha vist que era un dia maco. Això també promou que la gent pugui consumir dins del poble. És veritat que hi ha una barra d'una entitat que organitza esmorzar i la beguda, Gegants de Montornès, però també de retruc als nostres establiments de la zona doncs, també s'enriqueixen d'aquesta trobada, no? Tant per esmorzar com per dinar o per el que calgui. Doncs jo crec que és bo per Montornès activitats d'aquestes massives d'aquest estil perquè mou molta gent.
2: I així va ser, la veritat és que la plaça va estar plena durant tot el matí i ja em sap greu pels que sigueu fans dels cotxes i les motos perquè no sé dir-vos cap altra marca ni cap model perquè jo sóc fatal. El que sí que us puc dir és que hi havia un sidecar que va guanyar també un premi d'aquí del poble, així que jo us convido que mireu les fotos, que xafardegeu perquè hi havia cotxes molt xulos, eh? Sí, sí.
7: La veritat és que sí, vam veure el recorregut que van fer per diferents carrers del poble i és curiós com cuiden i mimen els seus cotxes, els cotxes sí. Antics, els clàssics, com es diuen.
2: Jo el Miquel el veig, cuidant així una sí, moto, no? Un cotxe d'aquí uns anyets, Miquel?
8: M'encantaria, sí, sí, sí, sí. Encara en queden uns anys, per això de...
2: Bueno... De tenir un clàssic.
8: Sí, per convertir-me en un clàssic. Ja començo a ser, per això una mica clàssic ja.
2: Sí, sí, doncs molt xulo. A mi que no m'agrada, encara jo no us puc dir de quin color era el cotxe i poc més, però motors oberts,
8: vas
2: la gent
8: pujar?
2: Podia pujar.
8: Mireia?
2: Doncs perquè no vaig preguntar, perquè a mi aquestes coses ens fa una mica...
8: De respecte.
2: Sí, i perquè penso, no, estan tan nets que et fa cosa
7: però
2: tocar-ho,
7: sí,
2: però sí,
7: sí. Que la gent puja.
2: I molts gossets, també pujat als cotxes, que m'ha fet molta gràcia. Sí, sí, venien les famílies senceres. Va ser molt xulo. Jo crec que sí, i bueno, aquí a Montornès sempre hi ha hagut afició, ara s'està recuperant, veurem si torna per quedar-se.
7: Sí, segurament l'any vinent serà el tercer any i després ja veurem què passa amb aquesta iniciativa. Mireia, com sempre, gràcies per ser amb nosaltres.
2: A vosaltres, adéu.
7: Adéu.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant
9: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Doncs ja sabeu, nosaltres continuem ara mateix fins a arribar a les notícies que ens porta la Xal i de seguida la nostra convidada, la Clàudia Contreras, a l'Almacén, que avui ens porta reflexions, poemes de Federico García Lorca i d'Antonio Machado i també una interessant entrevista. Tot això d'aquí a una estoneta. Acabarem cap a les 12 amb el Miquel Zafra, que parla amb Gil Codina, membre del grup Demoniats. No us ho perdeu. Ara, notícies.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
6: Sempre les coses poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
5: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la via per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Vilamalla i Figueres.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Hola, amb la policia?
2: Digue'm.
1: M'han robat, m'han robat!
2: Què t'han robat?
3: M'han robat el cor.
4: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
5: El meu ja me l'has robat, Mireia.
6: I m'he posat a pensar en tu.
7: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
8: Un, dos, tres!
0: Ràdio Montornès.
7: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
7: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès.
6: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: El 91.2 de l'FM.
6: Al web montornès.cat/ràdio.
5: A Twitter, @radiomontornès.
6: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
5: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
7: Las mañanas de Radio Montornès.
8: Toques molt més ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tenen...

0: Ja els van conèixer a la intersecció. Ara són a les mañanes de Ràdio Montornès. Ells són de Vic, són de Múniats.
1: Papi, som esclaus. Vine que tenim la clau. Deixa que la music t'entri.
0: I aquest matí a les mañanes s'omple de bon ritme, de bon flow amb els de Múniats. Avui descobrem aquest suau, el seu primer EP. El nostre convidat és en Gil Codina. Gil, benvingut de nou a Ràdio Montornès. Com estàs?
2: Molt bé, encantat de ser aquí una altra vegada.
0: Doncs un plaer que estiguis amb nosaltres. Això vol dir que ja per fi tenim aquest EP a les mans i podem gaudir de la música de The Múniats, la resta de cançons.
2: Sí, ja tocava també, que en teníem moltes ganes, que és la típica cosa que ens cremava, i per fi ja la podeu sentir, la podeu gaudir, tant com nosaltres ho hem fet el procés.
0: Escolta'm, Gil, ja fa unes setmanes que tenim aquest EP presentat. Com valoraries la presentació de l'EP?
2: Doncs la veritat és que molt, molt positiva. Hem tingut molt bona rebuda, tant per la gent com més propera, com de la gent que no ens coneixia de res i que, hòstia, ens escriuen pràcticament a diari felicitant-nos, dient-los que els ha agradat molt. I la veritat és que estem supercontents de la rebuda. No ens, la veritat és que no ens ho esperàvem, i és el típic que es diu, però és que la veritat que és així.
0: Per a aquelles persones que estiguin descobrint per primera vegada The Múniats, hem dit que sou de Vic, però quants músics formen The Múniats? Explica'ns una miqueta la formació, com us veu juntar, com va sorgir aquest projecte?
2: Doncs mira, principalment tot va començar a una caseta de jardí, on no hi ha rampins ni màquina de tallar gespa, sinó que hi ha un estudi de so muntat allà, a casa d'en Xumari, un dels membres, que és el percussionista. I allà ens vam ajuntar l'Edu i jo, el guitarrista i jo, i bueno, vam començar a fer cançons, sense massa pretensió de voler fer un grup, simplement pel gaudi i perquè ens caiem bé, diguéssim. I res, quan en vam tenir ja potser 6 o 7 maquetes, vam dir, hòstia, està molant el que està sortint, per què no anem a formalitzar-ho, fem una banda? I vam començar a maquinar, pluja d'idees, com ho gravem, no sé què, si és un projecte teu i meu, si busquem més persones. Bueno, vam això, començar a tibar del fil, fins que se'ns va acudir gravar-ho en directe. I clar, per gravar-ho en directe necessites músics. Així que vam començar un procés de càsting i de reclutament, i que ens va portar fins al punt que en som ara, que som pues, en Sergi, que toca la bateria, en Xumari, que ja l'he mencionat, que fa, és el percussionista, la Jana Gallifa, la teclista, l'Eric Elias, el baixista, les coristes, que són la Júlia i l'Èlia, i l'Edu i jo. I aquests seríem una mica doncs, els que conformem la banda.
0: No us coneixíeu tots abans?
2: Realment, o sigui, jo personalment tots no, ni l'Edu tampoc. És a dir, alguns eren amics dels dos, alguns eren amics meus, alguns eren amics seus, i vam anar fent una mica això, aquesta selecció, i tenint en compte doncs, bueno, que fossin persones properes, que ens estimessin, però al final si has de fer un grup, val més que siguin gent que et cauen bé, perquè et passes més estona pues, amb la convivint que no pas l'estona del concert que dura una hora. Per tant, és un requisit molt important, i a sobre, doncs, que són uns musicassos que flipes, de fet, bueno, podeu veure-ho amb l'EP, que el ser gravat en directe, el ser una live session, doncs no hi ha ni processament, ni edició, ni postproducció, ni res de tot això. És tal qual el que hi ha. I, bueno, us animo a jutjar-ho vosaltres mateixos i a gaudir doncs, d'aquests musicassos, que jo la veritat que cada cop que toco amb ells penso, mare de Déu, quin privilegi tan gran i quina sort que m'acompanyin gent d'aquesta manera, o sigui, que toquen tan bé.
0: Ara ho anirem descobrint, que per això avui t'hem citat aquí i estem parlant amb tu per descobrir tot aquest projecte. Però escolta'm, et faig aquesta pregunta de si us coneixeu o no us coneixeu, perquè també parlarem més endavant dels videoclips, d'algun videoclip que podem veure a la formació. Hi ha un bon rotllo entre vosaltres? Sembla que sigueu família de molts anys.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que o sigui, va ser inclús sorprenent. Per exemple, el dia que jo coneixia... el dia que vam quedar, per exemple, amb les coristes, jo coneixia l'Èlia, l'Edu coneixia la Júlia, i entre elles no es coneixien, i ni jo coneixia la Júlia, ni l'Edu l'Èlia, diguéssim. I, hòstia, al cap de 5 minuts ens vam adonar que havia estat un match total, o sigui que no podien ser més diferents i alhora més compatibles. O sigui, va ser una cosa d'aquelles que dius, uau, totalment, bueno, match tant artístic com personal, total. I això ens va passar amb tots els membres del grup. I la veritat és que ha estat una sort perquè realment primàvem que, joder, que fossin músics bons i que ens agradés com tocaven, i de cop, de sobte, ha sigut com, hòstia, però si sou superben parits tots i ens entenem que flipes. I això és supermaco perquè, com et deia, doncs, al final el concert dura una hora, però entre que hi vas per les proves i entre que desmuntes i et quedes fent cerveses, doncs estàs més estona convivint que no pas tocant en directe, i és un plaer cada cop que ens ajuntem, sigui per assajar o sigui per tocar. I la veritat és que això es percep molt que estan a la live session, com quan estem a dalt de l'escenari, la gent ens diu que, bueno, que es nota molt, no?, aquest bon rotllo, aquesta vibra, aquesta connexió que tenim, i això, sincerament, és el més bonic que hi ha.
0: Seguim descobrint aquest bon rotllo que ens comenta el Gil Codina, de Demoniacs, amb cançons com aquesta.

0: banda del bon rotllo que teniu entre vosaltres, com ens estaves comentant, la musicalitat també molt curada, molt buscada, una sonoritat amb un segell, jo crec, propi de Demoniats, podríem dir. Com definiries el vostre estil?
1: Bona pregunta, eh? Perquè els dels cinc temes no s'assemblen un ou i una castanya, la veritat, entre ells. Mira, pues, música suau, així tirant-nos ja el rotllo del nom de l'EP, perquè, no ho sé, musicalment pues, sí que, bueno, hi ha molt toc de com jazz, fusió, diguéssim, hip-hop fins i tot, R&B, funky, i és com que hi ha molt, veu de moltes coses diferents, però l'atribut comú, el mínim comú múltiple, jo crec que és música suau.
0: I si et pregunto les influències del grup, aquí m'imagino que entre 8 membres deuen haver-hi influències de tot tipus, no?
1: Ui, mare de Déu, bueno, això sembla el circ, ja t'ho dic, perquè ens agraden a tots coses molt diferents i no ens posaríem pas d'acord. I aquesta jo crec que és la gràcia, és de que veu de moltes coses diferents, per tant fa que no sigui molt monòton ni molt planer, sinó que tingui, doncs, això, molts matisos diferents, que crec que està guai, la veritat. Simplement potser et diria així com a mode de, per recollir una mica la pregunta, doncs, bueno, Corey Henry, Big Menú, Catriali Paco, com gent una mica sota el paraigües del groove, de les coses d'aquesta música que busca el Camine, i bueno, una mica per aquí.
0: El que sí teniu com un denominador comú amb la formació, o dins de la formació, és aquesta filosofia també del moviment slow, no? D'anar tranquils, de buscar aquesta manera de viure la vida amb un altre ritme, no?
1: Sí, exacte. I no només és amb un altre ritme, que també, sinó és una mena de decisió vital, en el sentit de que no és només abaixar el tempo i les revolucions d'aquesta vida frenètica i instantània i que estem vivint, que també, sinó és una manera de viure les coses, valgui la contradicció, de manera intensa, també, a l'hora de que no passar per les coses de manera superficial o de manera banal, sinó de, ei, hòstia, estem fent música, doncs estem fent música. I estem fent una birra, doncs estem fent una birra. Però no estiguem com fent música pensant en la birra després, o al revés. I igual que amb les relacions, hòstia, estic coneixent una persona i ens estem fent petons, doncs ens fem petons amb totes les lletres que té la paraula i no estic pensant en una... Saps? Com agafar-nos una mica la vida, doncs, focalitzant en el present, en les experiències que et remouen l'estómac i que et fan sentir coses, i com fugir una mica no només d'aquesta immediatesa de la societat, sinó també d'aquesta tendència com tan superficial, on pràcticament res té importància, on estem com morts per dins i res ens afecta. Doncs no, doncs al contrari. Moniats, doncs, si està trist, està trist i plorem i no ens en amaguem ni volem deixar de plorar. I si estem feliços, doncs estem super riallers i ens diem que ens estimem i ens fem super petons tot el dia. Potser he divagat una mica aquí, però em refereixo, diguéssim que és una mica una mena d'anar en contra de la societat en tots els aspectes, no només en aquesta immediatesa, sinó també, doncs, això, en la banalitat, en la superficie.

Hòstia de Pirlo, convertir-me en mainstream, tenir els premis de Hitchcock. Voldria cantar com un Mirlo i morir-me d'èxit. Si no és per la music, pel Tetris. Voldria que em toqués la primitiva. Tenir la tula de Messi per un dia. Passar-me tota la nit al llit amb l'Angelina mentre en Brad mira. T'imagines? Que tot

0: dir tantes coses, només sóc jo.
1: Avui estem descobrint la música i la filosofia que hi ha darrere dels temes de Demonians, aquesta formació de Vic que estem compartint amb Gil Codina. Doncs aquesta conversa i aquesta música que fan ells, l'EP Suau conté 5 cançons. La següent pregunta, Gil. M'has comentat que tot això neix d'una petita caseta de jardí, però heu enregistrat allà totes aquestes cançons?
2: Doncs no, justament aquestes cançons, o sigui, la maqueta i tot el procés com primari sí que sorgeix d'allà. Justament aquestes cançons, com que vam decidir gravar-les en directe, necessitàvem un estudi que ens permetés, doncs, quebre-hi tots, tenir com, bueno, un cert nivell de so i una infraestructura que nosaltres allà a la caseta no tenim, la veritat. Així que el procés va ser, doncs, gravar totes les maquetes a la caseta i després, doncs, anar-nos a la biblioteca Pilarín Vallès de Vic, que és una biblioteca molt nova, on hi ha un espai que és un estudi de so superben parit, que a més diguéssim que te'l cedeixen a canvi doncs d'una contribució cultural a la comunitat, per dir-ho d'alguna manera, a la ciutat, i com pot ser un taller, una xerrada, un concert o el que sigui. I, hòstia, i és un espai que fliques, que ens va anar perfecte i que, a més, doncs, que sempre ho reivindiquem, bueno, sempre que ens pregunten en entrevistes el que sigui per aquest tema, ho reivindiquem moltíssim perquè, ostres, és una manera que té l'Ajuntament de recolzar la cultura i, sobretot, de facilitar el poder enregistrar coses a la gent jove que al final, joder, un estudi de so val una pasta que flipes. I si tu vols gravar coses i tens inquietuds artístiques, està molt guai que des de les institucions públiques doncs hi hagin aquestes facilitats, perquè si no, sempre s'omplen la boca de recolzem a la cultura i no sé què i tal, i et fan un bono cultural de no sé què, i aquestes merdes no serveixen per res, amb tot el carinyo, però si vols recolzar la cultura, deixa't estar de bonos culturals i fem que la gent que vol aportar el seu granet de sorra, el seu missatge, la seva visió cultural a la ciutat i al país, doncs que puguin fer-ho i que no es trobin amb impediments de que un estudi de so pues, et val, jo què sé, 5.000 pavos o 10.000 pavos. Doncs pues no, clar que no. Clar que després la gent no pot aportar el seu granet de sorra. Per tant, des d'aquí, bueno, primera que estem super, super agraïts d'haver tingut aquesta oportunitat. I segona que esperonem a la resta d'ajuntaments de Catalunya i d'Espanya i jo què sé, d'on sigui, que sumin a iniciatives com aquesta, perquè al final per destinar diners amb les tonteries que les destinen tantes vegades, suposo que ara estic escombrant cap a casa i després una persona que estigui en l'àmbit de l'educació social, per dir alguna cosa, doncs també ho es compraria cap a casa seu i voldria doncs, que es destinessin en iniciatives també d'aquest calibre. Però al final, bueno, ja et dic, em dóna la sensació que moltes vegades doncs, aquests pressupostos públics es destinen amb tonteries que no serveixen per res i ens omplim la boca d'ajudar la cultura. Doncs pues és una bona manera aquesta d'ajudar la cultura.
1: Una contrapartida cultural, no?
2: Sí, de dir, home, ja et dic, està molt bé fer un bono cultural, però, hòstia, i què aporta més a la cultura que una persona que vol desenvolupar el seu projecte, de que té una visió o que té coses a dir? Crec que, tornant una mica amb la pregunta d'abans, que hem estat parlant de com està la societat una mica ara mateix, doncs crec que estem com molt muts, sense ningú que digui coses.

0: estem morts per dins, no tenim coses a dir. Pues, hòstia, la gent que té coses a dir, per què no els hi donem una altaveu en vez de ficar-los una mordassa?
1: També dieu moltes coses incisives.
0: Sí, la veritat és que sí, ens agrada molt la tonteria i la broma, i és important la ironia i el sarcasme, perquè a més és després quan també crec que a vegades remou més o impacta més una cosa dita somrient que no pas dita enfadat. Però bueno, que dintre d'aquestes bromes i d'aquests sarcasmes i aquestes ironies també està bé deixar-lo anar una mica de tant en tant, perquè el que està clar és que, tot i que no som un grup amb temàtiques molt reivindicatives o que la seva missió, no considerem que la nostra missió com a grup sigui això, ser un grup reivindicatiu com podria ser, jo què sé, Los Chicos del Maíz en el seu moment, el primer que se m'ha acudit, però bueno, doncs també creiem que al final la cultura i l'art van de la mà de la crítica i no podem tampoc mirar cap a una altra banda o fer veure que no ho veiem. Així que, tot i que no vulguem això focalitzar en això, doncs també som conscients del que està passant al nostre voltant i també tenim una opinió ferma i que no ens n'amaguem ben gota, tampoc, òbviament.

0: Aquest matí estem parlant amb Gil Codina, membre del grup de Muniats. L'EP Suau dels Muniats ha estat editat pel segell discogràfic Say It Loud. Escolta'm, parlàvem abans d'aquest bon rotllo, d'aquesta visió que en aquests videoclips que teniu, que es veu una sinergia i una bona vibra, com deies abans, en aquestes cançons que heu enregistrat. M'imagino que en els directes, mentre estàveu enregistrant aquest treball discogràfic, que és el que podem veure en el vostre canal de YouTube, estan enregistrats també dins d'aquest estudi que ens estàs comentant abans,
1: sí.
0: No?
1: Sí, sí, els 5 temes de l'EP estan enregistrats allà a l'estudi, del tirón, diguéssim, o sigui, ho vam gravar tot amb el mateix set, un tema darrere l'altre, i així va quedar com, bueno, la live session aquesta, i ja està. Potser pel següent treball, doncs, farem ja més un treball, segurament, com més d'estudi i més amb paciència, cuinat una mica més a foc lent, i no tant així, aquí te pillo, aquí te mato, que dirien els castellans. Però sí, tot i així, estem supercontents del resultat, perquè no és fàcil fer coses gravades en directe i sempre tothom li haurà passat que s'hagi és una cosa i surt perfecta i a la que poses el botó de gravar, sigui una cançó, sigui un vídeo o un programa de ràdio, doncs sempre hi ha aquell punt de ai, ara de cop he desaprès tot el que sabia. Vull dir que no és fàcil gravar coses en directe i estem supercontents de com ha quedat.
0: Doncs si voleu veure tot aquest bon rotllo, com estem comentant, canal de YouTube de Demuniats, però m'imagino que no és l'única via on podem trobar informació sobre vosaltres. A on més esteu actius?
1: Doncs a tot arreu. Òbviament a l'Spotify, totes les plataformes digitals, Apple Music, Disney, bueno, totes. A Instagram, TikTok, bueno, TikTok la veritat és que estem poc actius perquè soc una mica desastre amb això i soc el que l'ha encarregat, per tant, TikTok no cal que el mireu gaire, però Instagram sí que ho portem més al dia i allà pues, també hi podeu trobar doncs, vídeo una mica de contingut més proper, més del dia a dia, més quotidià, que també sempre mola molt, i sobretot pues, també les novetats, per exemple, els directes o quan les properes dates on ens podeu veure això tocant en directe i tal, que no sé si les vols que te les digui.
0: Sí, és el que t'anava a preguntar, era la següent pregunta. No marxaràs pues, sense dir-nos a on us podem veure en concert?
1: No, perquè després em renyaran, em diran que un Déu n'has fet promoció, tio.
0: No, hem de veure a Muniats en concert, o sigui que ja pots dir quines dates teniu tancades.
1: Doncs mira, estem super il·lusionats perquè en tenim moltes per ser el primer any, no ens ho esperàvem, la veritat, i això. Les que podem anunciar ara mateix, diguéssim, són les presentacions de l'EP, que n'hi ha dues, una a Vic i una a Barcelona. A Vic el 6 de juny a la Jazz Cava i a Barcelona el 19 de juny a la Sala Descomunal. Aquestes serien les primeres, això, les sales on presentem l'EP, i després de cara a l'estiu doncs tenim coses tancades, però que de moment no ho direm perquè després no vindreu a la Jascava i a la Descomunal, ja ens coneixem. Així que, de moment, aquests dos, 6 de juny, 19 de juny, compreu moltes entrades i regaleu-les pels aniversaris dels vostres seres queridos.
0: Doncs vinga, ja sabeu, el Gil ens està convidant a que fem cultura i sobretot a veure'ls en directe, que és on gaudirem més de la seva música. Escolta'm, no et deixaré marxar, Gil, abans vull saber i vull que, si em pots avançar alguna cosa, si pots fer una miqueta d'espoiler, esteu treballant en nous temes?
1: Sí, la veritat és que sí. De fet, la manera de conèixer-los i d'escoltar-los és venir als directes, perquè, clar, amb un EP de 5 temes, doncs no omplim una hora de concert, la veritat. Bueno, ni una hora ni 3/4, que al final, doncs, què deu durar l'EP? 20 minuts o 15 o alguna cosa així. Per tant, vam haver de fer nous temes per poder fer directes i la veritat és que estan superguais i que segurament molts acabaran formant part d'un disc que estem preparant de cara a l'any que ve. El que passa és que això, bueno, ja ho anirem veient perquè queda molt temps i perquè mai se sap en aquesta vida. Però sí, estem això preparant nous temes, en tenim ja bastants de més o menys maquetats i que fem en directe i que queden superguais, i més endavant, doncs, de si farem una mica de... passarem al sedàs i destriarem aviam què ens quedem, què ens agrada, seguirem produint i composant més fins que puguem això, pues, acatar un disc de cara sobretot a l'any que ve i poder fer una bona gira de presentació del disc i totes aquestes coses.
0: Doncs nosaltres des d'aquí seguirem la pista als Demoniats per descobrir totes aquestes novetats que ja s'estan cuinant, que encara no...
1: Estarem encantats de tornar a venir sempre que ens convideu i és un plaer.
0: Doncs el plaer és nostre. Gil Codina, moltíssimes gràcies per passar aquest matí amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès. Com diem, estarem ben atents a tots aquests plats que esteu preparant i que algun dia doncs, formaran un nou menú de Demoniats. Una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies a vosaltres i feu-vos molts petons.
0: Per vosaltres també, Gil. Una abraçada ben forta.
1: És un plaer.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
0: Radio Montornès. 91.2 FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el Govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
6: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i, per tant, a partir d'aquí serà com avançarem. Si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana, avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
5: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
4: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern clau en l'evolució de l'acord basament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
2: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja ha prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat i ha activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26 graus.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Avui us proposo una conversa que potser ens incomoda una mica, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial sovint pensem en oportunitats, en eficiència, en innovació. Però cada cop més apareix una altra cara, la del poder, el control, la vigilància i fins i tot la guerra feta des de la intel·ligència artificial. L'altre dia, parlant amb l'Héctor Sankowski, que és el nostre convidat d'avui, va sortir una idea que em va quedar al cap. Potser la distopia ja no és només ficció, potser està començant a ser una realitat en construcció. Perquè les preguntes que sorgeixen és qui està decidint cap a on va la intel·ligència artificial, amb quins interessos i, sobretot, quin paper hi tenim nosaltres com a ciutadans. De tot això en volem parlar avui, amb calma, però sense ingenuïtat.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bueno, bé, Héctor, abans de tot, com sempre, donar-te la benvinguda. Gràcies per estar un cop més aquí amb nosaltres. Si em permets, l'altre dia estàvem parlant de molts temes, com sempre, al voltant de la intel·ligència artificial, i vas dir una cosa que me la vaig apuntar, perquè em va agradar la frase tan llarga i contundent, i ara te la llegeixo. Més o menys vas dir: la intel·ligència artificial ja no és només una promesa tecnològica, sinó una eina real de poder, control, guerra informativa, consum energètic i transformació social. I recordo que després et vas quedar tan descansat. Però ara m'agradaria que aquesta frase doncs eclosionés aquí al programa i ens expliquis què és això, que aquest moment que estem arribant ja amb la intel·ligència artificial.
3: Bueno, a veure, primer, bones tardes a tothom que estigui escoltant el programa, a totes i tots. Gràcies novament, Tomàs, per la possibilitat de que pugui participar. Gràcies també al oient que té la paciència d'aguantar aquests rotllos que fiquem tan tecnològics i tan conceptuals, però a vegades intentem aterrar. I començaré per l'aterrament. Mireu, quan la gent va començar a parlar dels llenguatges naturals, que del qual Tomàs és un expert, perquè ell fa molts anys que treballa a la informàtica i tot això, de fet, hi havia com una idea de que hi hauria algun dia en el qual podríem parlar amb la màquina i la màquina no tindria, nosaltres no tindríem ni que escriure ni res, no? Te'n recordes quan va començar a parlar el llenguatge natural, que de fet és la base, diguem-ne, de la intel·ligència artificial. Avui no parlarem de l'origen de la paraula, perquè hi ha molt debat sobre això. Però, i això és els anys 50-60, diguem-ne, no? No estem parlant de que això fa 3 dies, de fa molts anys s'està parlant d'això. De fet, en la pràctica, quan comencen a fer-se les primeres màquines, apareix això. Per tant, diguem-ne, en un moment determinat en la història, diguem-ne, de la tecnologia i en la història també de la ciència, va haver-hi un moment en el qual tothom veia de què habria, que és la primera cosa que jo afirmo. Es va veure que havia una esperança, que havia alguna eina que ens ajudaria a arreglar moltes coses, millorar, fer processos més ràpids, etc. Hem de recordar que molts dels processos que avui dia estan molt estandarditzats amb la intel·ligència artificial ja existien amb mecanismes, diguem-ne, els chatbots i companyia, diguem-ne, no és una cosa que hagi sortit de la nada, diguem-ne, no ha sortit del no-res, ha sortit, diguem-ne, d'una evolució natural. Ara bé, què ha passat? Diguem-ne, no? Jo també deia, l'altre dia, comentava el tema de la distopia, no? Perquè jo crec que quan pensàvem en els temes, hi ha 3 o 4 distopies, no utopies, sinó negatives, més que negatives, diferents, diguem-ne, no? Que van sorgir, no? I que estan representades en pel·lícules, no? Des de Matrix, podem dir Terminator, podem dir 2001, hi ha com situacions, és el HAL 9000, no? Què passa? Que ara s'estan materialitzant no de la mateixa manera, malgrat que avui Elon Musk ha dit que Robert Altman el que vol crear és un Terminator, no sé si l'has llegit en algun lloc, diguem-ne, ha dit en un judici que estan avui que s'està realitzant, que al final estan parlant de peles, de pasta, d'euros, no estan parlant d'altra cosa, però el tio li diu, no, és que aquest senyor el que vol crear és un Terminator que acabarà amb la humanitat. El que sí és cert és que diguem-ne, la intel·ligència artificial ha accelerat processos que van des del control del dron, que és una cosa molt mecànica, però, ojo, amb un efecte molt concret i que nosaltres ja ho hem parlat en alguna tertúlia, perquè en quin moment el dron pot autonomitzar-se i prendre la decisió. Perquè, clar, el dron tu lo programes per atacar un objectiu, però resulta que hi ha civils al costat de l'objectiu. I aleshores, en quin moment, si tu perds el contacte, el dron agafa l'autonomia de dir, com no tinc ningú que em digui el que tinc que fer, no, l'estic expressant en verbs humans, però el dron no pensa d'aquesta manera, òbviament, no és que no pensa, és que no pensa, actua. Si ell té la missió, diguem-ne, d'atacar, hagi o no éssers humans, o sigui, danys col·laterals, ell pot atacar. Però també podem anar al tema de com, diguem-ne, pot inventar una narrativa, que això podria ser una fake, podria crear elements, diguem-ne, de distorsió de la realitat, podria crear fins i tot imatges falses, diguem-ne, que és el que ha passat, per exemple, ahir, que va haver-hi un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, entre l'Aitor Esteban i el PSOE, diguem-ne, no?, perquè van crear una imatge amb intel·ligència artificial. I això va crear un conflicte d'estat, diguem-ne, no? Poca broma, no? O el propi Trump, que surt per una web vestido de papa o vestido de Cristo o vestido de no sé què, diguem-ne, no? O sigui, això pren una idea, diguem-ne, d'una informació que es pot construir amb l'intel·ligència artificial i que pot orientar la informació d'una manera o una altra. O, en un altre registre, un altre concepte, també ens podria ajudar a la transformació social i a la millora de la humanitat. Perquè accelerar, per exemple, el procés de descobriment de les contraindicacions que pot tenir una vacuna contra la malària que està experimentant justament la Fundació Bill Gates en base a elements d'intel·ligència artificial, pot accelerar el procés 20 o 30 anys, diguem-ne, de combat d'una malaltia que fa estragos a Àfrica. O sigui, aquest apareix com un element, diguem-ne, del qual hi ha masses components en el qual comencen a haver-hi debats paral·lels molt complicats que tenen que veure des de l'ètica fins a l'exercici del poder. Diguem-ne, no, perquè no ens enganyem, qui tingui, que això és una mica el que debatem amb el tema de Palantir i amb el tema del manifest aquest que va fer l'Àlex Karp, la gent de Palantir, que és aquest manifiesto de para l'aliança, per a simplificar, per al veí.
4: No, simplificar-lo. Després vull preguntar-te per Antir. Perquè sí que m'agradaria que parléssim
3: de Antir. Estem parlant de poder. Estem parlant, diguem-ne, de que en aquest moment, gràcies a la intel·ligència artificial, un banc té una capacitat de tenir una quantitat de dades meves, de la meva compte, però de tot el meu entorn econòmic, diguem-ne, que abans no tenia. I sobretot té una gran capacitat amb el sistema multiagents, que vol dir diversos sistemes d'anàlisi d'una situació, no? Com diversos, un anàlisi econòmic, un anàlisi fins i tot sociològic, un anàlisi fins i tot conductual, de què cosa s'ha fet, de com ho compro, no? Un anàlisi, i me fa un perfil que abans, diguem-ne, no era tan fàcil de construir. I ara, amb un sistema multiagent, jo podria fer perfectament un perfil teu, Tomàs, que tingui multivariables, que abans me costava molt de correlacionar-les i ara no em costen tant. No solament això, que ara ni les tinc que programar. Jo avui he fet un petit programa, diguem-ne, no, de temes per a un polígon industrial, me l'estic inventant, d'anàlisi de la seva situació energètica, en el qual el tio captura dades de les companyies elèctriques, mobilitat en la zona, no sé què, no sé quant, i d'això me fa un pack que abans tenia que juntar dada, barreja, ara no, ara m'ho fa tot automàticament sense aprendre a programar. Amb un programa que seria el Python, que per als que no coneixen el tema, simplement és un programa, diguem-ne, al final és un llenguatge de programació que serveix, que en el qual se suporta moltes les activitats, diguem-ne, d'intel·ligència artificial. Aleshores, clar, aquí tenim un canvi radical i sobretot el tema del poder, perquè el poder, tant el poder polític com el poder no polític, el poder econòmic, pot aprofitar totes aquestes dades que fan referència al subjecte, ordenar-les, sistematitzar-les i, a partir d'aquí, fer polítiques positives o negatives. I això no, avui, bueno, podem també parlar.
4: Aquest exemple que posaves del banc. Vale, avui en dia el banc té la capacitat, gràcies a la intel·ligència artificial, de fer una anàlisi total teu i de l'entorn i del moment econòmic del país i, en definitiva, decidir si et dona o no aquell crèdit que acabes de demanar. Però aquí ve el tema. Molt bé, la intel·ligència artificial ha preparat tot aquest conjunt de dades, però qui pren la decisió final? O qui l'ha de prendre? Un humà o un algoritme?
3: Vale,
4: aquí ve el tema.
3: Bueno, avui dia, jo, per lo que la meva experiència personal, o sigui, com subjecte, Estic veient, diguem-ne, que l'està prenent un algoritme, absolutament, que no l'està prenent cap... No, no hi ha intervenció humana. Jo tinc una experiència, diguem-ne, no fa poc, per tenir que comprar-me un aire condicionat, vaig demanar un petit crèdit a una d'aquestes financeres i ho vaig fer a les 6 del matí, diguem-ne, no? Estic convençut que no hi havia ningú mirant-se cap carpeta i ell va decidir. Per tant, és cert que el que demanava era poc, és cert, hi havia moltes variables, però està claríssim que cada dia més, diguem-ne, hi haurà un algoritme que juntarà el conjunt de dades, per ara normalment assumeix les dades que jo que són les més fàcils, però en quin moment, diguem-ne, suposem de que un tingui un delicte de trànsit, no? Me l'invento, diguem, una infracció greu de trànsit, i pugui correlacionar això amb la DGT i dir, no, a usted no le doy porque no sé, no sé si m'entens. O sigui, en un moment determinat, diguem-ne, la seva captura de dades serà tan brutal que començaran a haver-hi segones derivades. De fet, en la pràctica, justament el programa de Palantir i algunes, sobretot als Estats Units, i no des d'ara, jo he estat professor de la Universitat de temes criminològics, justament de polítiques públiques, de polítiques, no tant de la criminologia com forènsica, sinó com... hi ha programes, jo explicava això, que hi ha programes als Estats Units, diguem-ne, de fa 15 anys, diguem-ne, no?, que analitzen la conducta d'un subjecte des de moltes variables, i ara suposo que això, que és el que està fent Palantir, diguem-ne, no?, quan analitza, quan dona en el tema de l'ICE, diguem-ne, el famós tema dels emigrants, ha ajuntat molta informació i ha decidit l'algoritme a qui tenia que expulsar-se i qui no, i s'ha equivocat moltes vegades, com s'ha demostrat, no una, moltes vegades s'ha equivocat. Per què? Perquè ha correlacionat dades que potser no eren les que tenien que marcar i pot jerarquitzar i prioritzar. Si a sobre, ara, què passa? Que qui decideix la jerarquia de l'algoritme, hi ha un punt en el qual és l'individu que diu, miri, sí, el que vostè digui l'algoritme, però soy jo el que digo que si ha comès una infracció de trànsit, no li doni un crèdit per comprar un cotxe o una moto. No sé si m'entens, això la
4: Sí,
3: decisió no és de
4: clar.
3: l'algoritme.
4: Sí, el que decideix les premisses de l'algoritme, per dir-ho
3: Exactament.
4: d'alguna forma. El problema d'avui, quan el veieu publicat, tant a Barcelona 2 com a la pròpia emissora, el títol que li he posat és Héctor Sankowski, que és el teu nom, quan la distopia deixa de ser ficció, intel·ligència artificial, poder i control. I ara sí, parlem de poder i control, i aquí és on vull que ens facis 5 cèntims o 10, si cal, sobre el manifest de directius de Palantir i quin és el problema que pot sorgir aquí? O sigui, en què pot acabar tot això si això de Palantir tira endavant?
3: A veure, la situació és com... Bueno, a veure, el tema està de... Primer que no és nou aquesta història, però jo crec que no és nou de cap manera. O sigui, ja des de Julio César, i jo crec que abans des de Moisés, hi havia aquestes aliances entre el poder militar i el poder polític. O sigui, no, tranquils, no? Però sí és cert que Eisenhower, als anys 60, a finals del 60, i bueno, en aquests anys que va governar ell, va parlar de l'aliança, diguem-ne, industrial-militar, que era la indústria, diguem-ne, de tancs, de camions, d'armes, no? S'alia amb la militar i formen un conglomerat i, no? I van avançant i van... tenint en compte que la Segona Guerra Mundial, com la Primera i com totes les guerres, van ser grans espais de... diguem-ne, d'experimentació de noves tecnologies, de nous materials, etcètera, etcètera. O sigui, el cotxe ha tingut una acceleració en la Segona Guerra Mundial brutal, i el camió ni te cuento, o sigui, gràcies a la tecnologia del tanc, el transport de tropes, de la logística. Bueno, què passa amb Palantir? Palantir planteja el mateix, però amb intel·ligència artificial. Diu, hem de fer una aliança entre lo militar i els avenços de la informació que ens facilita la indústria militar, i amb això hem de crear un nou model, diguem-ne, d'aproximació a la política en el qual aquesta aliança tingui el poder i, per tant, sigui la que ordeni les prioritats de la política, no? I, per tant, per exemple, es posa com un exemple, jo ara estic parlant de memòria, si us plau, però es posa un exemple, que és més important si subministrar-li investigar sobre un rifle a un marí, marine és un soldat de l'armada que normalment són soldats, però que se li diuen marines, diguem-ne, no? De l'armada americana, que són tios que van i oiteas que van i que envaeixen un país, és més important facilitar-li estudiar sobre com fer una 16, una setze, que seria una arma de repetició, una metralladora, que li diuen vulgarment, no? Aunque no és exactament això, però bueno, és igual, la gent m'ho entendrà, o, no sé, o no sé, un programa per l'escola. I, clar, aquests són els dilemes ètics, diguem-ne, no? I que guarden relació amb el poder, perquè ells el que venen a dir és aquesta aliança permetrà, diguem-ne, no? I justament crear un conglomerat entre les empreses de Silicon Valley que s'haurien de dedicar més a això, diguem-ne, a defensar l'ideal dels Estats Units, vale? I això és el que li estan plantejant. Per tant, estem parlant del poder, perquè això després donarà poder a la força militar, i aquesta força militar està al finalitat del servei polític. I aquest servei polític pot utilitzar-lo per defensar les seves fronteres, però també pot utilitzar-lo per plantejar l'ICE, diguem-ne, no? La persecució dels emigrants clandestins, que diuen ells, quan molts no són il·legals, molts són legals, diguem-ne, no? Per tant, aquest és el tema. Jo crec que aquí és on entrem en el món de l'ètica, que si l'ètica i també de la política, en el sentit de dir com es controla, diguem-ne, quan hi ha uns que plantegen de que no volen el control i que volen una hiperliberalització i desregulació total, i altres que en lloc de dir, escolta, anem a parlar de com ho fem, no diuen, no, regulació total. I aleshores poden bloquejar fins i tot l'avenç, no sé si m'enteneu, diguem-ne.
4: Sí,
3: no?
4: Sí.
3: Aleshores, jo crec que aquí hi ha un tema de ser molt proactiu, de tenir una ment molt oberta i de realment treballar. Aquí els únics que ara han donat un pas al front han estat els de Cloud, els d'Anthropic, i aquests han decidit, diuen això, amb segrestant el Mythos, perquè pel Mythos, perquè pensaven que podia, perquè bàsicament el que el Mythos va descobrir era la vulnerabilitat de determinat software. Aquests van dir, bueno, lo retiro del mercado, però el Pentàgono, no, a mi m'interessa molt aquest, perquè si puc fotre o a los iraníes o a los russos o a quien sea, diguem-ne, no? O si tothom va ara darrere de l'algoritme que governa el Mythos, m'entens? Perquè si és cert que això és tan així, serà fantàstic, diguem-ne, per als que volen això, no? Per tant, és una evolució molt interessant que hem d'anar analitzant-la amb molt de cura, molt, molt, molt. Per tant,
4: però,
3: jo crec que aquí, si ja ho veu... Sí, perdó.
4: Sí, perdona. Com pot arribar a pertànyer, per dir-ho així, al govern de l'intel·ligència artificial? O sigui, és possible que arribem a tenir governs que siguin dirigits per intel·ligència artificial? O hi ha algun país que ja comença a fer pinitos en aquest sentit?
3: Bueno, no sé quin país va crear un ministeri fa poc.
4: El Bukele.
3: El Bukele va crear...
4: De
3: no,
4: sanitat.
3: No. Va ser Bukele que va... No, un que va crear un departament contra la corrupció en base a intel·ligència artificial. Ho vaig llegir no sé quin país, però sí, clar, que tu pots fer. Mira, primer, de fet, a veure, quan... Ara parlo... Quan a Felipe González li criticàvem tots de que governava con les enquestes, diem-ne, no? Saps, te'n recordes, no? Els anys 80, ja li dèiem, ojo con la informació, diem-ne, què manda més, la enquesta o la voluntat política suya i del poble? Bueno... Aleshores, de fet, en la pràctica el que estem és avançant en aquesta idea de cada dia estem més pendent de l'opinió pública. Ara bé, la novetat és, amb la intel·ligència artificial ja no només puc tenir l'enquesta, sinó puc tenir comportaments enormes, diguem-ne, no?, de com opina la gent de molts temes i de moltes coses i de mobilitat, però també puc fer el contrari, la novetat de la intel·ligència artificial, que és puc induir a que la gent consumeixi d'una determinada manera perquè a mi me retorni un feedback en el qual jo pensi, no, com la gent consumeix i la gent actua i la gent se comporta de determinada manera, jo actuaré d'aquesta manera. Mentre el que ho he dit, o sigui, tu pots agafar i construir la informació en sentit contrari, o sigui, manipula, pura i duramente. I aquest és un de les crítiques que se li estaven fent a Meta, diguem-ne, no? El risc que podia tenir en la manipulació, diguem-ne, de l'opinió, en la manipulació de la conducta, per a provocar, diguem-ne, no?, que Meta és Facebook, per si algú no s'ha enterat encara, no? Diguem-ne, i també WhatsApp, però el tema és aquest. Però el mateix Google, diguem-ne, Google, des de fa molt de temps, diguem-ne, no?, amb la publicitat i tot això, el que passa que al final ens hem espavilat tots i veiem que els 4 o 5 o 6 o 7 primers, diguem-ne, no?, que apareixen són publicitat, però al principi tu deies, quiero comprarme una casa, o quiero comprarme un cotxe, o quiero comprarme una Coca-Cola, i et sortia el primer aquest i diu, ah, mira que bien, no, coño, que esto es publicitat. M'entenc que oír esto no es... Per tant, estava manipulant, no?
4: Parlem, estem arribant, ens queden 4 minutets de programa. Parlem d'això, del poder, estem parlant del poder, no? El poder de la informació o de la desinformació. I qui, bueno, no vull que diguis noms, però com s'està utilitzant precisament la intel·ligència artificial per produir desinformació intencionada?
3: Bueno, hi ha molta gent que està treballant sobre aquest tema. De fet, en la pràctica, tots els que he mencionat han treballat sobre això, diguem-ne, no? Que es tracta de manipular l'opinió pública. No té més secret això, diguem-ne, no? De fet, S'intenta manipular per crear opinió. De fet, en la pràctica s'ha acusat... Bueno, la famosa història d'Analytical Cambridge, no sé si te'n recordes, diem-ne, no?, que aquests tios van intentar manipular. Bueno, van intentar, o sembla que va ser. O sigui, en aquest moment, qualsevol campanya electoral tu la pots intoxicar perfectament amb bulos, amb falses informacions, etcètera, etcètera, i que pots provocar en un moment determinat variació, no?, en el comportament. De fet, electoral. De fet, en la pràctica, Milei ha treballat. L'ultradreta lo està treballant molt bé. És curiós, no?, perquè sempre havíem tingut que totes aquestes eines eren eines de progrés i ara ens estem donant que Trump i l'ultradreta li treuen més suc que l'esquerra. L'esquerra està mirant-se a veure com va esto, digamos, no? I està molt sotmès a aquest tema i, en canvi, l'ultradreta o una part de la dreta estan aprofitant aquestes eines d'una manera excepcional, diguem-ne, no? Hi ha material molt interessant que explica això i després s'han d'elegir-los els mateixos, diguem-ne, no? Això lliga amb un tema de Palantir, que és que Palantir, per exemple, unes coses que planteja també és el tema del xoc cultural, que el diuen, no li hem de donar tanta importància, diguem-ne, a això del llenguatge políticament correcte i tot això, més aviat l'hem de combatre. I això lliga molt amb el pensament d'ultradreta, que és una de les coses que preservava alguns aspectes de la igualtat d'oportunitats per a gent més feble, més vulnerable. Però, diguem-ne, també és cert que s'ha manipulat massa aquest sentit i ara estem com una política pendular. De fet, en la pràctica, el que fa l'ultradreta, diguem-ne, no? I el que l'ultradreta està fent molt bé és aprendre d'això i col·locar missatges, sí, ja estic acabant, col·locar missatges com, per exemple, aquest missatge de la prioritat nacional, diguem-ne. Això està bastant ben estudiat, diguem-ne, no? Que diu, jo col·loco un missatge i de qual es parla d'aquest missatge i al final acabarem pensant, bueno, òieme, pues por ahí no está tan mal esto de la prioritat nacional. Saps el que vull dir-te, no?
4: Sí.
3: I està...
4: Sí, ja no tinc temps, però precisament la prioritat nacional, quan un cap tingui que decidir si admet o no una persona, clar, si decideix un algoritme a Aragó o a Extremadura, aplicarà l'algoritme i no l'atendrà. Si ho aplica una persona, segurament tindrà un criteri diferent. Però aquest crec que és el gran perill, que acabem en mans d'algoritmes perquè la gent, per comoditats, però que sigui, ho abandoni. Tenim un minut i mig.
3: Bueno, però el tema, torno a dir-te, lo has dit tu abans, el tema està, lo has dit, la jerarquia, aquí jerarquia, l'algoritme no és autònom, no és intel·ligent. L'algoritme, tu li dius, primero pon a los verdes i després a los amarillos, i l'algoritme farà això, però si tu dius primero los amarillos i luego a los verdes, farà això també, li importa tres pepinos. És que no pensa, l'algoritme no pensa. Aquest és l'altre tema que se comença a dir que si l'algoritme en algun moment pot tornar-se intel·ligent de debò. I pensa, que això és una mica també lo del mitos, maitos, o com li vulguis dir. Però avui no, perquè això dona per un altre programa i amb gent molt experta sobre això, diguem-ne, no?
4: Bueno, doncs, ara que has dit això, que ho hem dit més d'una vegada, el proper programa que vinguis, perquè vull que continuïs venint, convidem també a un tercer i fem una mica una tertulieta.
3: Perfecte, com tu
4: Vale, doncs
3: manes.
4: res més. Ara sí que tinc que acomiadar-te perquè hem arribat al final. Final, final. Gràcies i ja veurem el que passa. La propera setmana, més informació sobre
3: Vale.
4: intel·ligència artificial.
3: Gràcies a tu, Tomàs. Passa molt bona tarda i a tots els oients també. Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Sintonizas Radio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
3: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
1: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
5: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
1: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
5: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
5: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
5: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
1: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
7: Revaliden així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
1: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Moianès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local, i en canvi ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Thank you. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
10: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
9: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
11: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
9: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
1: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
12: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
5: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
13: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
14: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte.
5: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
15: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
17: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
16: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
18: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etc., forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
16: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
1: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
16: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
1: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovarien al Parlament el juliol.
16: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política. I no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
5: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
19: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
5: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
20: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits, com Vox o el Partit Popular, volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
21: Bon dia, Marta. El Pla Antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
22: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua
0: per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
21: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Summit flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells estat a unes 250 milles de Gaza.
5: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
3: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
5: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
2: Notícies en xarxa.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després, han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
6: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
22: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
22: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
1: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
24: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
25: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
24: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscava els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
4: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
7: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
8: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
4: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
5: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
1: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
5: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
1: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
10: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
9: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent.
5: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
11: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
5: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
26: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
27: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt.
12: i crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquest dia ho hem fet.
26: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
13: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
26: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
14: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. Era el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
26: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028 i el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i, per tant, es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història. El superar 3-1 l'Atlètic de Madrid és el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
15: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
26: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliagmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
16: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
17: Continguts en xarxa.
18: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
27: Bueno, ya está.
28: ¿El qué ya está?
27: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
28: ¿Cómo que una pizzería, por
27: pizzería
28: favor?
27: Pizzería temática de cine.
18: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
29: ¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
28: Mira los comentarios.
30: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
31: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
18: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
31: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
32: No puedo estar aquí.
33: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
34: ¡Ah!
18: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
0: ¡No se mueva!
3: ¡No!
6: Joves amb ofici.
7: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
6: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
7: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
8: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
17: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
1: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
5: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la Majoria Catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
1: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
5: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
1: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
5: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
19: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
5: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
1: Els esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
26: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
1: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
20: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Moianès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i per altra banda ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local, i en canvi ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
16: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fecina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
9: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
4: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
10: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
4: Aquesta nova línia orbital es planifica en 4 fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
16: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
16: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
15: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia. No? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
14: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat en moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
21: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
14: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
1: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
14: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
1: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
14: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
5: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
22: Ya no funciona el discurso del miedo porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
5: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
23: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP, amb discursos que volen retallar drets als immigrants, amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions o lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
3: Notícies en xarxa.
16: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
19: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
6: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
7: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem.

0: El risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
2: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
1: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una 20 d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Yolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
5: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat 2 botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
4: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
6: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
6: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari, una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
7: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
8: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
7: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
0: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Cabèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són 2 dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran, fins a la cloenda a càrrec d'Angélica Lidl amb 0001 La Creació a finals de juny del 27. Pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat

0: una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
1: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
0: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
2: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
4: És una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció a la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, o hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, això seria el desitjable.
3: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Tàrrega amb 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vila-sana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
5: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vila-sana. Escoltem Aina Florença.
6: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé, no? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
5: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada. Primera, el Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
7: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
5: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
8: Content perquè al final no han tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havien d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
5: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest de migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olímpic de Lió. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Iñiguet com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del Club Gironí, ho valora així.
9: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
5: I a la Lliga Endesa, el Jaio Pesleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Clar que sí! Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
1: El meu ja me l'has robat, Mireia.
2: I m'he posat a pensar en tu.
3: A Ràdio Montornès, la Intersecció.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La mejor música en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní de Noia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
3: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
2: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
4: I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
2: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses, un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés de dotació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025 més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els Marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba, avui s'ha trobat amb els comuns, per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
2: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etc., forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions d'Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
3: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
1: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic, 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33, un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Com estan anant el dilluns? Vinga, va, anem a animar-nos una mica, que ja estem nosaltres aquí una tarda més amb informació, divulgació i entreteniment i estarem, com sempre, fins les 6 en punt de la tarda aquí a Ràdio Montornès. I espero això, que hagueu passat un molt bon dia, estigueu en ello i que us quedeu aquí mateix, al 92.2 de l'FM, i si no us deixeu de moure, sabeu que podeu portar el mòbil amb vosaltres i escoltar-nos a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Estarem fins les 6. Jo mateixa i la part tècnica, el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com
2: ha
1: anat?
2: De dilluns, total, no?
1: De dilluns, de dilluns. A més, de dilluns, d'un cap de setmana intens, eh? De seguida en parlarem, però ja està, ja passa i ja tornem a començar una nova setmana de maig.
2: Exacte, i dilluns plujós també.
1: També, també, ja havien...
2: Ho ens havien arribat... De dilluns, també.
1: Sí, sí, costa una mica despertar-se amb aquest dia. I és veritat que jo ja almenys havia vist el meu mòbil que teníem possibilitat de precipitacions i de fet també el Meteocat, Serveis de Protecció Civil, havien alertat que fins les 8 estem en una alerta groga per intensitat de pluja. Ja fa pocs dies també que ens va passar una cosa similar, no sé si va ser dimarts passat, i ja estem igual, no és algo molt perillós. A Girona, a les comarques de Girona sí que tenen una miqueta pitjor, però nosaltres estem en alerta groga 3/6, que per tant, bueno, doncs, hem de vigilar, però que tampoc cal que ens entri cap cosa rara, sinó que, bueno, anem amb compte, si agafem el cotxe, doncs tenir en compte que ens pot caure una bona quantitat d'aigua en poc temps. Però per la resta, tot bé, un cap de setmana intens, que espero que heu gaudit, que heu descansat i que avui nosaltres us portem aquí a la Intersecció, que com tots els dilluns venim molt carregades d'informació. Com us deia, hem tingut un cap de setmana, la veritat, de no parar aquí a Montornès. Si ho heu estat per aquí al poble, ho haureu vist. Hem tingut el dissabte l'acte Perifèriques Travessis de Poble, que es va fer al Centre Juvenil Espúndic, i és que, de veritat, no hi cabia ningú més. O sigui, hi havia gent que jo crec que no veia res, però estava allà donant suport i també amb curiositat, no?, per saber què era això del Mondrag i per què s'havia portat a Montornès. Doncs bé, nosaltres hi vam estar, vam poder parlar amb algunes de les artistes, vam veure l'espectacle, vam assistir a la taula rodona i avui us portem tota aquesta informació perquè la pugueu també gaudir si no hi va poder anar. I si sí que hi va poder anar, doncs, per reviure-la avui. Aquesta va ser una de les activitats joves dels pressupostos Cosmos que s'ha fet i que, a més, s'emmarca també en el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que va ser ahir, 17 de maig. Però també aquest cap de setmana i en altres pressupostos participatius, en els més 30 Cosmos, en aquesta ocasió, s'ha fet la segona trobada de clàssics a la plaça de Pau Picasso. Ja es va fer l'any passat i van haver aquesta ahir més participació encara que l'any anterior. Van haver més de 80 vehicles clàssics matriculats abans del 95, entre cotxes, motos, un sidecar... Va estar molt xul. Tu, Sergi, ets fans així dels cotxes
2: no,
1: i tal?
2: No, gaire, però estava pensant mentre ho deies que aquest cap de setmana més de motor en general, no? Amb
1: sí.
2: El circuit, amb
1: sí,
2: els clàssics, no?
1: Sí, i de veritat va ser algo que a priori podia semblar que podia jugar una miqueta en contra perquè per qüestions de mobilitat ja sabem que a Montornès teníem diverses restriccions per poder entrar al poble degut precisament al Gran Premi de MotoGP, però tot i això, la participació ha estat molt alta i fins i tot hi havia participants que després anaven a una altra concentració o que venien d'una altra, és a dir, que volien estar tot arreu, eh? No, però no volien perdre's la de Montornès. Molt xulo. Bé, jo tampoc soc, no soc cap entesa en marques ni anys i tal, però tot i així vaig poder gaudir de lo ben conservats que estaven alguns cotxes i motos també.
2: I són xulos de veure, no? També com ha canviat i evolucionat, no?, la indústria automobilística.
1: Sí, home, i algú tan tonto, no?, potser com sonen les clàxons, que no sonen igual ara que abans. Però també va fer una petita ruta pels carrers del poble, que potser va ser quan els vau veure, i molt xulo. Doncs bé, nosaltres també vam estar en l'entrega de premis, que també se'n van donar, i avui us portem tota aquesta informació. I ja per acabar del cap de setmana, què hi ha? Doncs esports. També hem tingut jornada de lligues, competicions, pujades a pòdiums, i això ens explicarà d'aquí uns minutets el nostre company, el Sergi Casanovas, que com tots els dilluns estarà amb nosaltres. Però no tot serà informació avui així més d'actualitat de Montornès, també ens anirem una miqueta més cap enllà, i a la part més lúdica tindrem el nostre company José Luis Cano amb una nova batalla musical que ell va guanyar la setmana passada, així que anem 9 a 10. I recordem que consisteix en portar diverses cançons que acabin de sortir i posar-les aquí, en enfrontar-les, i el nostre tècnic, el Sergi, decideix qui s'emporta al punt de la tarda. Jo he de dir que ha estat complicat aquesta setmana també.
2: Sí, no?
1: Per mi sí, no sé. Hi havia propostes que m'agradaven, però no sé si eren suficients per la batalla.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Està al nivell moral. Sí. Bueno, ho hem intentat. D'aquí una estoneta sabrem si José Luis i jo hem fet la millor tria de les novetats musicals. I home, parlarem d'Eurovisió també, perquè ja s'ha fet aquest cap de setmana. Hi ha molta gent que no s'ha enterat, perquè recordem que Espanya aquest any no hi participa, però s'ha fet igualment la gala, clar. I repassarem quines estan les millors, o, bueno, sí, les millors, perquè han guanyat les tres millors cançons, on se celebrarà l'any que ve, i algunes de les polèmiques també que hi ha al voltant d'Eurovisió.
2: Hi ha hagut tongo també aquest any, o què?
1: A veure, les males llengües diuen que sí.
2: Vull dir, no ha canviat res llavors, no?
1: No, jo crec que no. I a més hi ha hagut declaracions del director d'Eurovisió bastant polèmiques també, eh?
2: Ah, sí? Sí. Doncs sí. Estarem ben atents, eh?
1: Sí, i dona per debat i per obrir un parell de melons, així que deixarem pel final. Sí, per no entretenir-nos i poder parlar de les coses que són més importants. Vinga, com tenim molt de què parlar, comencem i anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquests dies s'ha obert la convocatòria perquè les famílies que vulguin participar en el programa Pacans a Sant Pau presentin la seva sol·licitud. La campanya consisteix en l'acollida de nens i nenes provinents dels campaments de refugiats saharauis durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, s'ofereix als infants saharauis l'oportunitat de descobrir realitats que desconeixen, passar l'estiu lluny de dures condicions climatològiques del desert i conviure amb altres nens i nenes de la seva edat per compartir i ampliar la seva visió del món. Així ho ha explicat la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa.
3: Com sabem, allà al desert les temperatures són molt elevades, la situació que viuen aquestes famílies exiliades en aquell desert a la zona d'Argèlia, doncs suposa que puguin trencar una miqueta amb aquesta rutina que es troben, que puguin venir aquí, que puguin gaudir amb els infants de Montornès de les activitats que fem durant l'estiu, que tinguin la possibilitat de poder anar al metge i fer-se revisions, que estiguin durant dos mesos amb una alimentació més saludable i més sana, i que això els doni com unes forces i un extra, doncs, per poder acabar el que és la resta de l'any en els campaments i esperar 12 mesos per poder tornar a venir cap aquí i gaudir de l'estiu a Catalunya.
1: Les famílies de Montornès que vulguin fer l'acollida o demanar més informació poden contactar amb el Departament Municipal de Cooperació Internacional a través del correu cooperacio@montornès.cat o bé trucant a l'Ajuntament. També es pot contactar amb l'associació Caldes Solidària al correu info@caldesolidaria.org o al telèfon 696-037-838. Divendres vinent és el darrer dia per formalitzar la preinscripció a la Llar d'Infants Pública al Lledoner per al curs vinent. L'oferta de places disponibles per al curs és de 44, dividides entre els 0, els 1 i els 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. Dijous finalitza el període de preinscripcions per al curs vinent a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones que ja siguin alumnes es poden preinscriure a través del portal Guido, mentre que la resta s'hauran d'adreçar al web de l'escola. Amb les sol·licituds rebudes, l'escola configurarà els grups d'alumnes i publicarà la relació de persones admeses i llistes d'espera. Posteriorment, amb dates encara per concretar finals de juny i principis de juliol, començarà el termini de matrícula per confirmar la plaça assignada. Recordem que l'escola ofereix ensenyaments artístics des dels 3 anys i fins a persones adultes. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que aquest dijous tindrà lloc una nova formació per associacions dintre del programa Les Entitats al Dia. S'impartirà el curs Els Relleus, com incorporar persones a la Junta i millorar la participació interna a 6:45 de la tarda a l'Hotel d'Entitats. Tindrà una durada aproximada de 2 hores. La sessió anirà a càrrec de Carles Andrés Corcolés, expert en projectes educatius i d'acompanyament a equips de treball i organitzacions. El formador compartirà un seguit de pautes per planificar els relleus de la Junta d'una entitat, facilitar la incorporació de persones noves i fomentar una participació interna més activa i responsable. Les inscripcions són gratuïtes i cal formalitzar-les al correu electrònic participació@montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El Centre Juvenil Sputnik s'ha quedat petit aquest cap de setmana per acollir l'acte Perifèriques Travestis de Poble. La proposta, recordem, és una de les idees sorgides dels pressupostos participatius Joves Cosmos. A més, s'ha marcat en la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. L'acte ha comptat amb la presència de 3 dracs del Vallès, Gilet Antagonista, de Montornès, Blue Farbalans, de Vilanova del Vallès i Clover Beach, de Granollers. Totes tres van participar primer en un col·loqui moderat per un dels joves impulsors de la proposta i van tractar temes com la desigualtat del món del drac, les dificultats amb les que es troben i també van parlar dels seus inicis i alguns anècdotes. Denis Santos va ser el moderador de la taula. Ell ens va explicar que el seu objectiu principal era donar visibilitat al món drac i es va mostrar molt content de l'acceptació que ha tingut la proposta.
4: És necessari que els petits municipis també hi hagi visibilitat del món drac, és un element cultural que avui a dia sí que està agafant més reconeixement, però està molt centralitzat a les grans ciutats i volíem com acostar-lo i sobretot també donar valor a les artistes locals. En aquest cas, les nostres 3 artistes són dracs d'aquí del Vallès i per tant creiem que era una iniciativa necessària per dur a terme.
5: Esther, que vau ser les propostes més votades al Cosmos, però us esperava que vingués tanta gent?
4: Doncs la veritat és que no, vam muntar, teníem pues, lo típic que et diu un amic que ve, després et parlen que venen uns altres quants, però això mai acabes de saber com funcionarà, també el ser la primera vegada que es feia, doncs no ho teníem gaire clar, llavors vam fer una previsió aproximada, però quan ha començat a entrar la gent hem vist que estava això superple, hem hagut de baixar més cadires, i això ens omple orgull, i també és com, era molt necessari que avui s'omplís l'Sputnik per tal de també mostrar que la gent realment té interès i que realment als petits municipis també es coneix el drac o es vol conèixer, que és l'important.
5: Quins temes heu volgut tractar en aquest col·loqui?
4: Doncs hem volgut parlar les diferents realitats drac perquè, com dèiem, no només és un home que es vesteix de dona, sinó que hi ha una infinitat de gèneres i d'expressions de gènere que es poden tractar. Tenim, per exemple, Clover, que és una dona, per tant, també era molt necessari parlar doncs, d'aquestes realitats, després de les vivències, dels riscos que suposa fer drac, perquè sempre hi ha comentaris, la por aquesta potser d'haver-te de transportar en tren, maquillada i vestida, que després al carrer sempre hi ha comentaris que és una càrrega a la motxilla, i bueno, era una mica això, tractar diferents temes més generals per tal que la gent que potser no coneixia tant el món pogués endinsar-se una mica.
5: Teniu pensat tornar-ho a presentar?
4: Doncs veient l'èxit que ha tingut això, sí, o sigui, definitivament sí, si tenim la possibilitat ho tornarem a proposar. Si la gent vol, pot venir a votar els pressupostos de l'any vinent i si la proposta surt, doncs sempre podem aspirar més, sempre es poden fer les coses. Una previsió, si sabem que ve més gent, fer un espai potser més gran, però definitivament sí, per la nostra part estem super endins de tornar-ho a portar a terme.
1: Des de Montornès, giret antagonista en declaracions als mitjans de comunicació per reivindicar el valor que se li hauria de donar a l'art del drac.
6: Me parece divino y me hubiera encantado que cuando yo vivía aquí, cuando era más pequeño, hubiera habido actos de este tipo. Y bueno, es al final conquistar espacios poquito a poco, porque aún falta mucho, pero bueno, es conquistar espacios poquito a poco, dando visibilidad. Porque al final, bueno, es lo que hemos hablado, es un arte que en muchas ocasiones no está valorado como tal. A pesar de que cada vez estamos más presentes en más espacios, el trato que se da no es el que corresponde o no se iguala al trato que se da a otros artes.
1: Pel que fa als seus inicis, l'artista va dir que la seva fascinació pel món de les dracs va arribar amb el concurs RuPaul Drag Race.
6: Yo empecé, como he contado, mi madre me decía que yo veía la gala drag de Canarias cuando era pequeña, que siempre decía que quería ser drag queen, yo eso no me acuerdo. Entonces yo la primera fascinación fue con RuPaul's Drag Race, que al final, para bien o para mal, es un arma de doble filo, pero lo ha puesto ahí, lo ha visibilizado, lo ha dado a conocer. Conocí el drag a través de ese programa. Y luego empecé cuando me mudé a Barcelona, empecé en casa y nada, a los pocos meses ya empecé a actuar y desde entonces lo he ido haciendo como afición. En mi caso es una afición cara, pero una afición porque no vivo de ello, pero obviamente tiene que ser considerado como un trabajo para aquellas personas que lo consideran como tal y que trabajan y viven de ello.
1: La jornada perifèrica als travestis de poble va comptar també amb diversos shows on no hi va faltar els canvis de vestuari ni els lip-syncs i com a fi de festa les persones assistents van participar en un karaoke. Amb motiu del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, aquí a Montornès, la Biblioteca Rosa Leveroni ha preparat un recull de recursos bibliogràfics i audiovisuals vinculats a la diversitat sexual i de gènere.

De seguida continuarem amb l'actualitat del nostre poble, però anem amb l'actualitat musical, perquè tenim moltes novetats des del divendres i una col·laboració que en especial ens ha agradat, que a més crec que ens acompanya molt bé en aquesta tarda de dilluns, i és el més nou de Martin Garrix amb Ed Sheeran, que es diu Repeat It.

0: Anem a parlar d'esports, com tots els dilluns, perquè també és actualitat el nostre cap de setmana i tenim amb nosaltres el Sergi Casdenovas. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, una setmana més aquí ja, afrontant aquest final de, sí? de temporada esportiu i bastanta cosa, eh? Tenim.
0: Molt bé, molt bé. Sí, que tot i que arribi al final, encara hi ha molts esports que cada cap de setmana ens deixen nova informació. Per on comencem avui?
1: Doncs avui començarem parlant de futbol sala.
0: Molt bé.
1: Perquè per començar tenim l'associació esportiva Montornès Futbol Sala que continua ampliant la programació per aquest estiu i ho fa amb l'anunci del torneig 24 hores.
0: Déu-n'hi-do, 24 hores jugant a futbol?
1: Déu-n'hi-do,
0: eh? Això diuen.
1: Aquest torneig que ja era un habitual dels últims anys pel club, doncs tornarà aquest any, ho farà amb una edició que serà els dies 17 i 18 de juliol, és un divendres i un dissabte, de 6 de la tarda, que començarà el dia 17, doncs diuen que 24 hores, però en realitat una miqueta més, perquè ja han anunciat que la final serà el dissabte a les 9.
0: Bueno, bueno.
1: Una miqueta més de 24 hores. Un torneig que serà per equips sèniors masculins. I això, un torneig que ara està en procés d'inscripció dels equips.
0: Vale.
1: Llavors, tots els equips que vulguin inscriure's, això, equips de futbol sala, junteu uns amics, no?, per participar-hi.
0: Clar.
1: El preu d'inscripció és de 350 euros per equip, a dividir entre tots els jugadors. Doncs no està tan malament. I els premis són de 1.200 euros per l'equip campió i de 300 euros per l'equip subcampió.
0: Bueno, molt
1: bé. També un bon premi per l'equip guanyador. I això, el torneig que serà els dies 17 i 18 de juliol. I per a més informació i per inscriure's, cal trucar al 606-149-940. I allà,
0: perfecte,
1: doncs, tota la informació sobre aquest torneig 24 hores de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala.
0: Molt bé, doncs demà parlarem d'altres activitats de futbol sala de l'estiu, però avui de moment tenim aquestes jornades 24 hores, per si us interessa, que ja us podeu inscriure. Però hi ha més informació, no?, del club.
1: Sí, hi ha més informació, perquè, com sempre, hi ha hagut partit del primer equip,
0: sí?,
1: de l'Associació Esportiva Montornès. En aquest cas, la penúltima jornada de Lliga, que ha acabat amb un empat a 3 contra l'Escola Pia Sabadell. Un partit, doncs, això, igualat, acabat en aquest empat a 3. Cap equip ha pogut endur-se els 3 punts. Però recordem que en aquest cas l'equip de Montornès ja no juga l'ascens ni el descens. Ja saben que es mantindrà en la mateixa categoria. I, de fet, actualment ocupen la 8a posició amb 39 punts. I poden arribar al 6è lloc en l'última jornada, que és aquest pròxim cap de setmana. Un últim partit que serà contra el Palafolls, que és el campió de Lliga.
0: Sí, vaja. Bueno, tampoc els hi va d'aquí, no? És el que dèiem, el Montornès.
1: Sí,
0: tan tranquils.
1: Al final és això, són vuitens, no poden baixar més de la 8a posició i com a molts si guanyen i els altres equips perden, podran pujar a la 6a. Però això, un partit que serà contra Palafolls, el diumenge a les 6 de la tarda serà fora de casa, així que la setmana que ve, doncs, veurem què tal els ha anat.
0: A veure com han acabat la Lliga.
1: I també aprofitem, déu-n'hi-do, el que hi ha de futbol,
0: sí,
1: sala, aprofitem per comentar que el Sènior B, que l'equip tenia, el club tenia aquest any a tercera catalana, ha acabat la temporada aquest darrer cap de setmana i finalment ho ha fet amb una 6a posició amb 37 punts que ha aconseguit. S'ha quedat a prop dels llocs d'ascens, perquè la veritat és que a tercera catalana aquest any pujaven bastants equips,
0: ah,
1: i s'han quedat a prop, al final no hi haurà ascens, però doncs això, aquest Sènior B també, que era una d'aquestes novetats,
0: sí,
1: bueno, d'aquestes novetats d'anys que van entrar en sortint, que
0: es mantindrà, no? També.
1: Tenien el Sènior B i estaran a tercera catalana amb aquesta 6a posició que han acabat.
0: Molt bé, doncs la setmana que vinem veurem què fa el Sènior A. Què més, Sergi?
1: Continuem ara amb bàsquet, perquè també bastantes novetats ens ha deixat el Club Bàsquet Vila de Montornès. Comencem parlant d'un títol de Lliga.
0: Ah, molt bé.
1: Que és el que ha aconseguit l'equip júnior masculí, que s'ha proclamat campió del grup C2. Així que un títol pel Club Bàsquet Vila Montornès.
0: Enhorabona.
1: L'equip, el júnior masculí, ha aconseguit aquest títol després de guanyar l'última jornada a la Llagosta i que el seu rival directe, el Manlleu, perdés a la pista del Sant Celoni. I aquests dos resultats han donat el títol a l'equip júnior masculí del Club Bàsquet Vila Montornès. Així que
0: molt
1: enhorabona.
0: Bé. Clar que sí, deuen estar contents.
1: Per aquest gran final de Lliga. I continuem amb bàsquet, en aquest cas saltem ara els specials, que els tornem a tenir de gira en un altre torneig. En aquest cas han participat en el torneig de Coma-ruga i han tornat invictes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè han jugat 3 partits i han aconseguit 3 victòries contra l'Hospitalet, Tarragona i Cornellà.
0: Molt bé, molt bé, enhorabona també, que això no és gens fàcil.
1: Doncs sí, i acabem el repàs de bàsquet amb l'última jornada pels equips sèniors.
0: A veure què ha passat.
1: Que era aquest darrer cap de setmana i hem tingut el Club Bàsquet Vilamontonès femení, que ha caigut per 67 a 57
0: Estimam.
1: Contra el Mollet, i el sènior masculí, que ha aconseguit un resultat de 52 a 58 contra el Palcam, ha perdut també.
0: Vaja, vejam, ja que sabes que no anava mal a part i ara...
1: Les últimes jornades han anat a la part, una guanyant, les altres perdent, però han anat a la part.
0: Bueno.
1: Doncs sí, doble derrota als sèniors per acabar aquesta temporada, tot i que recordem que ja tampoc es jugaven res.
0: Sí, s'ha bastant decidit tot.
1: El masculí finalment acaba en setena posició a la categoria tercera territorial amb un balanç de 15 victòries i 11 derrotes. I el femení acaba en onzena posició amb 9 victòries i 17 derrotes i baixarà a segona territorial, que això ja ho vam avançar.
0: Sí.
1: Així que aquí s'han quedat i bueno, final de temporada pels sèniors,
0: bueno.
1: Ara vacances i això, a veure també com acaben la temporada ja doncs, la resta d'equips i ja mirant una mica el campus uh-huh. d'estiu.
0: Sí, doncs esperem que puguin descansar. Continuem, Sergi.
1: Continuem ara amb pàdel, perquè tenim novetats de l'equip del Club Pàdel Montornès.
0: Mm-hmm.
1: Recordem, aquest any, el primer any de la primera temporada
0: sí.
1: del Club Pàdel Montornès amb l'equip que jugava a la Lliga 14, que és la Lliga Comarcal de Pàdel, del Vallès Oriental, i doncs el Club Pàdel Montornès que ha aconseguit l'ascens.
0: Molt bé.
1: Jugaven a segona divisió d'aquesta Lliga 14 i han pujat a primera divisió. Han finalitzat la temporada amb 5 victòries i només una derrota. Així que un molt bon inici per l'equip del Club Pàdel Montornès. I això, el que deia, la primera divisió, que és la categoria que jugaran l'any que ve, en realitat és la segona dins de l'estructura d'aquesta Lliga Comarcal, perquè per sobre hi ha Divisió d'Honor.
0: Vale.
1: Bueno, un ascens al seu primer
0: bueno,
1: any.
0: Bueno, clar, està superbé.
1: I escolta, si els hi va bé, doncs potser l'any que ve aconsegueixen ja l'ascens a la categoria més alta.
0: Sap.
1: Però de moment, molt bon primer any pel Club Pàdel Montornès, pel seu equip. I res, doncs ja han acabat la temporada i els anirem seguint ja l'any que ve en una nova categoria.
0: I tant que sí, intentarem parlar amb ells a veure que ens expliquin com ha anat. Què més ha passat aquest cap de setmana?
1: Doncs continuem ara amb atletisme, perquè també tenim novetats des de l'atletisme i en concret al Campionat de Catalunya de Trail Vertical,
0: sí.
1: que s'ha celebrat a Cercs, al Berguedà, i on hem tingut 7 representants del Club Atletisme Montornès amb triple medalla de plata.
0: Uau, déu-n'hi-do.
1: 3 subcampionats de Catalunya que han estat pel Javier Pizarro en la categoria Màster 40, per la Sandra Cortés a Màster 45 i per la Nieves Iglesias a Màster 50. Els 3, segona posició, medalles de plata.
0: Bueno, a més, els campions 3, de Catalunya.
1: Sí, els campions de Catalunya. I a més els 3 han millorat en diversos minuts les seves millors marques personals en aquesta distància del Campionat de Catalunya Trail Vertical. El trail vertical és simplement una cursa de muntanya en què pugen molt en molt poc temps. Amb molt poca distància pugen molts metres.
0: Que difícil.
1: Per si no havia quedat clar, doncs això, i han aconseguit doncs, aquestes 3 medalles de plata i millores les seves marques personals. I sense sortir del atletisme, parlem ara de l'Eli Gordon, que també ha participat en una cursa de trail, en aquest cas a la Samuntà Trail, una cursa de muntanya que se celebra a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès. I allà l'Eli, doncs, que s'ha proclamat guanyadora d'aquesta cursa, guanyadora en categoria femenina de la distància més llarga, dels 23 quilòmetres. Així que una nova victòria en una cursa de muntanya per l'Eli Gordon.
0: Enhorabona, perquè sempre que corre porta bons resultats. Continuem amb el repàs del cap de setmana, que ja ens avançava, Sergi, que hi havia bastanta tela aquest cap de setmana.
1: Hi ha bastanta cosa i ara davant de tota aquesta llau de resultats estareu trobant a faltar un esport.
0: Sí, que
1: les, sempre porto.
0: Els has deixat avui separats, sí. El futbol sala i el futbol.
1: Els he separat, anem a parlar de futbol perquè hem tingut l'última jornada pel primer equip del Montornès Norte, una jornada que recordem jugaven contra el Sant Fost, també ja no hi havia res en joc.
0: Sí, ja però... sabíem que baixaven.
1: Sí, tampoc ha estat el millor final de temporada possible perquè han perdut 2-5 contra el Sant Fost. I és que això, tot i començar guanyant 2-1, el Sant Fost finalment va acabar remuntant en un partit que jo crec que això ja era l'últim, era...
0: Ja estàvem cansats,
1: no? No jugaven no? res, ja... Sí, no tens la mateixa motivació. I això, doncs, aquest ha estat l'últim partit de la temporada. El Montornès Nord acaba 14, en 14a posició amb 26 punts. Acaben amb 7 victòries, 5 empats i 18 derrotes. I això, un descens a quarta catalana, que ja el tenien confirmat. Així que els veurem l'any que ve a quarta catalana i esperem doncs, que aconsegueixin fer un ascensor, tornar a pujar ràpidament.
0: Vinga, esperem que així sigui.
1: I no marxem del futbol perquè tenim els veterans del Club Futbol Montornès que comencen el play-off, aquell play-off d'ascens que vam comentar, i l'han començat amb un empat a un contra les Faldes de Cardedeu. Així que el primer partit, un puntet en el primer partit. I això, són tres partits. El pròxim és aquest diumenge al camp del Cànovas Soviets. Veurem la setmana que ve què tal els ha anat.
0: Doncs ja ens ho explicaràs. Acabem, Sergi. Què més ens queda avui per repassar?
1: I avui acabem parlant d'handbol, perquè tenim un equip del Club Handbol Montornès que jugarà una de les finals a quatre catalanes. En aquest cas és l'infantil masculí, que després de tota la llarga lliga s'ha classificat per la final a quatre amb els quatre millors equips de la categoria.
0: Molt bé.
1: Una final a quatre que es jugarà aquest pròxim cap de setmana a Sant Pere de Ribes. I això, l'equip de Montornès, que ha arribat a les finals després d'acabar en segona posició a les dues primeres fases de la lliga. I això, els quatre millors equips es reuniran a Sant Pere de Ribes. La semifinal que jugarà el Montornès serà el dissabte contra un dels equips del Barça.
0: Sí.
1: Així que bon partit.
0: I complicat, segurament.
1: I complicat, segurament. I el diumenge també tornarà a jugar la final o el partit pel tercer lloc, depenent del que passi dissabte. I el seu rival serà, doncs, el que surti de l'altra semifinal, que juguen a l'equip local, el Ribes, contra el Granollers.
0: Vamos, que es ve un cap de setmana intens per l'infantil del Club Handbol Montornès.
1: Sí, però també, com han comentat ells una mica a les seves xarxes socials, més, això és més un premi a tota la temporada.
0: L'experiència i l'haver-ho fet tan bé és el que fa que puguis competir, no?, amb altres equips de tant nivell.
1: Ja sé, proclames campió, doncs increïble, però només ja estar a la final de 4 és una gran fita.
0: Doncs esperem que aconsegueixin, si més no, una miqueta més, ja que estem aquí, no perdem l'esperança. I res, Sergi, t'esperem dilluns vinent amb més informació.
1: Doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Moltes gràcies a tu, que vagi bé. I abans de parlar de la trobada de clàssics que va tenir lloc ahir, anem a escoltar una mica més de música. Novetat de la setmana d'Álvaro de Luna. Es diu Hasta el amanecer.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Continuem a Ràdio Montornès fent un repàs per al cap de setmana que ha viscut Montornès, que ja us dèiem que havia estat intens, moltes activitats, i una d'elles ha estat la segona trobada de clàssics dels pressupostos Més 30 Cosmos, que a més ha estat tot un èxit. Enguany ha comptat amb 24 inscripcions de vehicles, més que l'any passat. Així doncs, ahir es va poder veure a la plaça de Pau Picasso cotxes i motos antigues, matriculats abans del 1995 i amb el seu aspecte original. I no només a la plaça, perquè al migdia van fer un petit recorregut pels carrers del poble. L'impulsor de la proposta, igual que l'any anterior, ha estat Dani Correa. Ell es va mostrar satisfet amb la resposta del poble.
2: La verdad que mejor que el año pasado, aun contando que estaban la MotoGP en Montmeló. Ha venido más gente, más público, más coches, más motos.
3: ¿Crees que se está reactivando otra vez el tema aquí en Montornès?
2: Yo creo que sí. Y la verdad que ha quedado muy bien.
3: No sé si lo puedes destacar algún coche de los que hay por aquí.
2: Bueno, hay uno que es del año 40 o algo así. Es un Renault 4-4, que es el segundo que se fabricó. Hay un Ferrari también, que es antiguo. Y hay un Renault Alpine, que también es bastante viejo.
3: ¿Cómo? No sé si la gente te ha parado, si te ha comentado algo, si le está gustando.
2: Sí, la gente le ha gustado mucho cómo se ha hecho. Y la organización, todos los voluntarios, se ha hecho todo muy bien. Y la verdad que muy agradecido por toda la gente que me ha echado una mano.
1: A més de l'exhibició i del recorregut, ahir la segona trobada de clàssics també va reconèixer els turismes i motos d'origen millor conservats, així com un premi local, un altre al vehicle més llunyà i un darrer el més antic. Aquest últim reconeixement se'l van dur al Renault 4-4 del 1956 d'en Pere Reyes, qui l'any passat ja va guanyar un altre premi. Com ara escoltareu, Reyes tracta amb molt de carinyo el seu cotxe.
4: El meu cotxe és de l'any 1956. Actualment té 70 anys. És un Renault 4-4. És guapíssim. Aquí el tens.
3: Com el conserva? Què és el que li fa perquè estigui així de maco?
4: El tinc guardat en un garatge, tapat. Li trec la pols cada vegada que arribo. Allà, l'aixeco les rodes que no tinguin a terra. Sí, com una flor allà guardat. Com un jardí.
3: Què ha semblat el dia d'avui?
4: Molt bé, fantàstic, molt ben organitzat, la gent molt amable, tothom molt simpàtic, estupendo.
3: Hi ha hagut algun cotxe que l'hagi cridat l'atenció?
4: No, bueno, tots, perquè cada un té el seu cotxe i el seu carinyo i l'estima per si mateix, però hi ha molts cotxes i moltes marques diferents i cotxes diferents. Cada cotxe és una història, clar, però tots són macos. No solament aquest, tots.
3: I què, el conservarà 70 anys més o què?
4: No, si estic viu, sí, carinyo. Ha d'esperar que estigui viu, perquè jo ja tinc 78 anys, vol dir que 70 anys, 140 anys no crec que arribi, eh? 140 anys no, però bueno, un parell, 3 anys més, jo crec que sí que arribaré.
1: Pel que fa a la resta de vehicles premiats, subem una Lambretta de l'any 1959, que ha estat la moto més antiga, una BMW R505 del 1968 com a millor moto local i una Honda Pacific de l'any 1990 com a vehicle més llunyà. El cotxe millor conservat ha estat un Citroën Tauro de l'any 1965 i el millor cotxe local, un Dodge Serra Boulevard de l'any 1972. Perquè ahir tot sortís bé a la trobada de clàssics, va ser imprescindible la participació de persones voluntàries, així com de la policia local. A més, com a novetat, Gegants Montornès va oferir esmorzar a les persones inscrites. Aquesta col·laboració i la comunitat que es fa va ser el que va destacar la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Jiménez.
5: El projecte dels clàssics surt del projecte Més 30 Cosmos, que, com sabeu, és un projecte que té la iniciativa de que les persones privades puguin tirar endavant un projecte per al bé final comú del poble, i es planteja que pugui haver tota mena de serveis. A part, l'organització ha de buscar voluntaris perquè tot sigui doncs, correcte.
3: Marce, què creus que aporta tenir un esdeveniment així a Montornès?
5: Jo crec que belluga molt, molta gent, perquè, com dèiem, avui dèiem amb la tècnica que hi ha vingut molta gent que no estava inscrita perquè ha vist que era un dia maco. Això també promou doncs, que la gent pugui consumir dins del poble. És veritat que hi ha una barra d'una entitat que organitza esmorzar i la beguda, Gegants de Montornès, i però també de retruc els nostres establiments de la zona doncs, també s'enriqueixen d'aquesta trobada, no? Tant per esmorzar com per dinar o per el que calgui. Doncs jo crec que és bo per Montornès activitats d'aquestes massives d'aquest estil perquè mou molta gent.
1: Ahir es podia veure cotxes de marques Ford, Seat, Citroën, un Ferrari també, Range Rover, vull dir, moltíssims cotxes, motos, un sidecar, que en breu podré veure més imatges a través de les xarxes i també la web de l'Ajuntament. Nosaltres continuem i avancem en aquesta tarda de dilluns. Deixem l'actualitat del nostre poble per escoltar una mica més de música i de seguida presentar el nostre company José Luis Cano amb la batalla musical d'avui. Anem amb el més nou de Tan Xugueires, que estan molt a tope i des del divendres tenen aquesta nova cançó, Ea Ea.

I abans de marxar, jo avui no volia anar-me'n sense parlar de la gala d'Eurovisió, perquè ha sigut aquest cap de setmana. S'ha celebrat a Viena i bé, potser ha passat més desapercebuda perquè a Espanya no hi ha participat. Tampoc Països Baixos, Irlanda, Estònia ni Islàndia, que es van negar a fer-ho per la presència d'Israel. De fet, és el primer any des del 1961 que Espanya no hi participa. I Radio Televisió Espanyola va contraprogramar la gala, va fer una gala d'artistes nacionals que s'ha pogut veure a la mateixa hora que hagués estat la gala d'Eurovisió. Bé, qui ha guanyat aquesta gala? Bulgària. Ha estat el país guanyador amb la cançó Bangaranga, interpretada per Dara. Ella té 27 anys, aquí potser no ens acaba de sonar, però ja té dos àlbums i és molt reconeguda al seu país, a Bulgària. Portava ja 3 anys a aquest país sense participar a la gala per manca de finançament i, clar, ara, a l'haver guanyat, vol dir que l'any vinent Eurovisió s'haurà de fer a Bulgària. Veurem si ja els costava tenir finançament per presentar un artista, si podran acollir la gala o no. De moment us deixem escoltant el directe de Bangaranga. Bangaranga.

enèrgic, diferent, i això ha estat el que ha guanyat Eurovisió. Però el que ha estat segon, per sorpresa gairebé de ningú, ha estat Israel, que ha acabat en segona posició amb una interpretació de Noam Betham amb Michelle, una posició que ha aconseguit gràcies al Televots, i que de fet ha estat amonestat a Israel perquè va estar enviant missatges fins i tot en espanyol, publicant a xarxes perquè doncs, els espanyols i espanyoles votéssim al Televot a Israel i així en diferents països. Eurovisió li ha dit que això no pots fer, però no hi ha hagut cap tipus de conseqüència i Israel tampoc ha borrat cap missatge, o sigui que, en fi, la qüestió és que han quedat segons, amb més o menys trampa, això ja cadascú que pensi, amb aquesta proposta Michelle.

0: El tercer lloc aquesta d'Eurovisió en aquesta edició ha estat per Romania i la gran preferida, que era Finlàndia, ha acabat en sisena posició. També destaca la vintena de Suècia, que pobreta, doncs no ha acabat gaire bé. I per cert, per si us interessa així com a cosa graciosa, és que a Àsia al novembre es farà una gala d'Eurovisió dels països asiàtics. Jo entenc que no li diran Eurovisió, però no ho sabem.
1: Una mica estrany, no?
0: Sí, la qüestió és que serà el 14 de novembre a Bangkok i participaran, de moment ja confirmats, 10 països. Nosaltres, com es queda això del safareig, estarem atents i atentes, però que, mira, Eurovisió va més enllà i ja tenim un a Àsia.
2: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Nosaltres marxem, espero que hagueu gaudit del programa de dilluns tant com ho he fet nosaltres amb aquesta proposta. Demà tornarem amb més informació, però avui, si voleu encara una miqueta més, a les 10 tindreu el territori nocturn amb tot el que hem parlat avui, de tota l'actualitat del cap de setmana, ja sigui dels clàssics a perifèriques i també esportiva, la batalla musical, tot això de nou a les 10. I demà tornarem amb la Clàudia Fernández, la Xisca Oller, parlarem del campus d'estiu del futbol sala, bé, un munt de propostes, demà a partir de les 5. Avui deixem que acabeu de gaudir el dilluns, que descanseu també, i demà a les 5 ens tornem a trobar.
1: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos i aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Zerna, el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
2: I els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès l'aturada de classes ha tingut un seguiment del 21%, segons el Departament d'Educació, tot i que els sindicats ho eleven al 65%. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple. Després de la manifestació s'han aplegat, segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la denegació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió aquesta tarda. A partir de les 7 serà rebut per l'Ajuntament de Vilassana en homenatge doncs, a aquest nou títol.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
2: I vinc aquí amb ganes d'escalfar i d'entrenar la nostra creativitat com fem setmana a setmana amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
3: Hola, Cristina, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
3: També, també, també.
2: També, també? Fantàstic.
3: També estem bé, sí.
2: I avui ens ficarem saludables.
3: Ah, això
2: sí. I amb un producte que almenys a comarques gironines ens agrada molt, eh?
3: És nostre, és molt nostre, eh?
2: Sí? De sí. Pomes.
3: Ah, això mateix, parlarem de pomes.
2: Creativitat amb pomes.
3: Sí.
2: A veure, i com t'has inspirat?
3: Doncs mira, t'ho explico, eh? Perquè això va ser tot remenant fotos. I anava mirant allò que de tant en tant poses ordre, no sé si et passa.
2: Sí, que a mi m'ha agafat aquesta setmana això, Roser.
3: Sí? Doncs sí. Estic igual.
2: I ho aprofito perquè passa tan poc sovint que quan passa dius, no ho puc deixar escapar això ara.
3: Doncs a mi m'ha passat igual i a més és, bueno, he trobat un mètode perquè entre la galeria del mòbil, les de l'ordinador, una cosa i l'altra, i dic, bueno, m'haig de posar d'una manera que sigui fàcil, perquè tenim tantes fotos, i tot remenant em va sortir una que m'ha inspirat a parlar de pomes, que és de, crec que fa 2 anys, que vaig anar amb unes pomeres, amb una activitat que van organitzar al CAP de l'Escala,
2: sí.
3: I vaig anar a fer una xerrada de creativitat entre pomeres.
2: Me'n recordo que vas fer això, sí, tant.
3: I va ser molt xulo, i clar, quan t'apareix algo així sobtat i dius, ah, i per què no he tornat a fer això? Perquè em va quedar amb aquell bon gust de boca i dic, mira, doncs que maco. I tot i així vaig dir, pot ser que en 3 anys no hem parlat de pomes?
2: Doncs anem a parlar de pomes.
3: Clar, i dic, però que pot ser això? Sé que algun cop potser ho hem mencionat alguna cosa amb algun altre tema, però un programa sencer parlat de pomes no el tenim, eh?
2: Doncs el tindrem avui.
3: El tindrem avui, sí.
2: I com ens inspirem?
3: Doncs mira, parlarem de pomes famoses, parlarem, bueno, d'història i de moltes coses. I tu has vist algun cop alguna poma blava?
2: Una poma blava? No, diria que no.
3: No?
2: Però existeix de tot en aquesta vida, eh?
3: No sé, però la noia que... Ara escoltarem una cançó que la noia sí que les veu blaves.
2: Sí? Vinga, sí. Doncs l'escoltem.
3: Vinga.

0: Així doncs, és daltònic a la noia o què vol dir la cançó?
1: No, vol dir que ha viscut moltes experiències a la vida i que quan vius molt se t'obre la mirada i pots arribar a veure-ho diferent.
0: Clar. Molt bé, per si algú li havia quedat el dubte, eh?
1: No, i ella veu les pomes blaves, l'home no, ell diu que les veu verdes, però ella no.
0: Ella les veu blaves.
1: Mira tu, cadascú, eh?
0: Doncs anem a parlar de pomes i, com dèiem, fruita saludable, eh?
1: La poma és salut. Hi ha una dita que diu, una poma al dia, el metge t'estalvia.
0: Home, doncs mira...
1: Ho saps, això?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra que diu, una poma cada nit treu el malalt del llit.
0: Ah, mira.
1: O sigui que, mira,
0: una al matí i una a la nit, eh? Queda clar.
1: Això mateix, hem de menjar dues. Una al matí i una al dia. Doncs vinga, va, parlem de varietats. A veure, avui en dia hi ha més de 7.500 varietats de pomes.
0: Uau.
1: Què et sembla?
0: Moltes.
1: Moltíssimes. Però realment al supermercat, habitualment, només en trobem com a molt, 10 o 12.
0: Igualment, jo em passa a mi, que em fico allà davant i dic... Quina vull avui, no? Perquè a mi m'agrada variar, no? Però és cert que hi ha gent que li agrada més àcida, altres més dolces, però jo es depèn del dia. I tinc dilemes davant de les pomes.
1: Però esculls més per l'aparença, perquè trobes més maca una un dia que l'altra, o perquè tu saps que aquella t'agrada més pel gust?
0: Jo sé algunes que sé que m'agraden pel gust i a vegades t'entren pels ulls, això és ben cert.
1: Sí.
0: I a vegades, però, les que estan més macades i tal són les més bones, eh? Que amb això
1: sí,
0: també,
1: que
0: també s'ha de tenir vista.
1: Sí, aquestes que brillen molt, després s'han de netejar molt bé perquè tenen una capa de cera.
0: Exacte.
1: Que si rasques... Doncs bé, ja tenim clar que n'hi ha més de 7.500, però que no tenim a l'abast totes i per tant no les podem provar totes. Però sí que les més conegudes doncs, serien la Golden, la Granny Smith, la Fuji, la Gala, la Pink Lady, que aquesta la... Quina és la que s'ha posat de moda? La Pink Lady, em sembla que és. La que realment ara està... S'ha amb tendències.
0: Ara està, sí.
1: Sí, hi ha les pomes influencers, també, no?
0: Doncs... Està el trending topic de les pomes.
1: Això. Però, bueno, cadascuna té el seu caràcter, la seva personalitat.
0: Ui, tant.
1: Clar, la Granny Smith és àcida. A mi aquesta em costa una mica. I és aquella tan brillant. La Fuji és la més dolça i cruixent, no? Que és d'origen japonès. I la Pink Lady, la que dèiem, la que està de moda. Que aquesta és un invent relativament recent, eh? I ve de Nova Zelanda.
0: Sí.
1: I després hi ha una cosa que no sé si saps, però que les pomes que comprem ara mateix al supermercat, clar, no són d'ara, perquè ara no és temps de pomes.
0: I d'on són?
1: No. Que les pomes es cullen i es guarden durant mesos i mesos i mesos a càmera perquè es conservin verdes. I en el moment en què comença la demanda, o sigui, quan hi ha molta més demanda, què fan? Després ja els atreuen de càmera perquè comencen a madurar. I quan arriben al supermercat són pomes que potser fa un any que han estat a càmera. I per això no tenen tant de gust com les pomes que són de temporada.
0: Per tant, tingueu un pomer a casa, eh? I així sí que us la menjareu com vosaltres vulgueu.
1: No, com vulguem, no, només al setembre, eh?
0: Quan l'arbre vulgui.
1: Sí, exacte. No. O sigui que va una mica per demanda. Si hi ha molta demanda, doncs es van traient més aviat i si no hi ha demanda, doncs es guarden més temps de càmera. Què més? Després fent tot un recull d'informació, perquè clar, he pensat, has d'explicar coses de pomes, doncs vinc a buscar, vinc a buscar, no?
0: La Roser s'informa per tot arreu.
1: Jo si m'hi poso, ho faig bé, eh?
0: Si doncs, ho faig bé, és una gran frase aquesta, eh?
1: Clar, si no, no ens hi posem. Doncs he fet un recull de pomes històriques.
0: A veure.
1: Sí, i n'he triat un 3, 4, 1, 5. A veure què et sembla, començarem per la primera, la poma del paradís.
0: Sí, Adam i Eva, home.
1: Aquesta.
0: Home.
1: Clar,
0: això és començar pel principi, eh, Roser?
1: Sí, comencem pel principi. Doncs aquesta, clar, la Bíblia parla d'un fruit prohibit que Eva va oferir a Adam, però no està clar que fos una poma, eh?
0: Ah, no?
1: No, el que passa que la tradició l'ha convertit en una poma i s'ha escrit així. Però realment no estava clar.
0: Tota la vida enganyada, jo aquí.
1: No ho sabem, potser si era una poma.
0: El que va fer Adam i Eva és fer les pomes una mica sexis, eh, però...
1: Això sí, no? Perquè clar, només amb aquella fulla de parra.
0: Aquell fruit prohibit.
1: Sí. Però bé, des de llavors és això, que la poma doncs, és el símbol de la temptació, no? I del coneixement, el pecat i la saviesa, tots un amb una mateixa fruita, que no és poc, eh?
0: No, i tant, mira-la. No,
1: tots un. Va, la segona poma que he escollit. La poma de la discòrdia. Aquesta és molt xula.
0: A veure, explica'm això.
1: Mira. Això és una expressió, la poma de la discòrdia es fa servir com a expressió de l'origen d'un gran conflicte. Saps allò que estàs amb algú que... I dius, veuràs tu que aquí la poma de la discòrdia.
0: Home, doncs... i deu venir d'Adam i Eva, això, no?
1: No, espera. Això ve de la mitologia grega. Sí, i tot va començar perquè en un banquet on no van convidar a l'Eris, que era la deessa de l'enveja, clar, ja no hi devia haver bon
0: remor. No, home, clar.
1: Clar, ja devien dir, mira, aquesta no la convidarem. I no la van convidar. I què va passar? Doncs que l'Eris es va enfadar.
0: Home, i molt.
1: Oh, ja veus,
0: l'enveja allà verda, ja,
1: rebentant
0: estava.
1: Allò. I per venjança va dir, ara veureu. I es va presentant allà en el banquet aquest i va llançar a l'aire una poma d'or. I va dir, aquesta poma serà el premi per la més bonica. Clar, els va enganyar, però les altres no veien que els estava enganyant. I va començar a haver com una picabaralla entre tres deesses, la Hera, l'Atenea i l'Afrodita, perquè les tres volien el premi de la poma d'or per ser les més guapes. I clar, va començar així una picabaralla i per solucionar el conflicte, què van fer? Van triar un jove, que es deia Paris, no sé, com a jutge. I van dir, tria tu, a veure quina és la més bonica.
0: Fes de jurat.
1: Això, qui s'emportarà la poma d'or? I clar, també va tenir aquest home, li van dir, bueno, i ara què, no?
0: Quin compromís, eh?
1: I les deesses el van intentar subornar per guanyar. I l'Afrodita li va dir una cosa que en aquest home li va anar molt bé. I és que ell estava enamorat de l'Helena. I ella li va dir, jo t'aconseguiré que et casis amb l'Helena. I ella llavors va dir, vale, doncs agafaré la poma d'or per tu. I per tant, l'Afrodita va ser com la deessa més guapa, tenia la poma d'or i ara tenia que complir la seva promesa. I com va anar cap a Troia a buscar l'Helena perquè es casés amb aquest home, resulta que l'Helena ja estava casada.
0: Ai!
1: Amigos!
0: Has de fer promeses que puguis complir, eh?
1: Aquí està. I llavors què van fer? Van segrestar l'Helena. I aquí es va crear un conflicte, la guerra de Troia.
0: Carai, nena, les classes d'història s'haurien d'explicar així. M'encanta. És una poma famosa i estic completament d'acord.
1: Veus? Doncs ja està. Doncs aquesta és la poma de la discòrdia. Per tant, mira que pots crear una guerra amb una poma.
0: Vigileu,
1: anem a tanto.
0: Vigileu.
1: Sí, anem a vigilar.
0: Quina altra tenim?
1: Doncs anem a la poma de Newton. La llegenda, no?, que diu que l'Isaac Newton estava recolzat sota una pomera quan allò reflexionant, no? I ara què farem? I ara que sí, que no? Cap aquí, cap allà, pam! I li va caure una poma al cap.
0: Oh, li va donar una idea?
1: Clar, i va dir, en aquell moment va ser com va dir, mira, la gravetat, ara pensarem la gravetat. Ben bé, a veure, jo ho explico.
0: A veure, no senyors científics, no se'n parin amb
1: nosaltres. No sé si ens han de fer gaire cas, eh? Jo és que m'agrada molt fer l'storytelling, però clar, no sé si ens han de fer gaire cas.
0: Però ho hem entès.
1: Que sí,
0: important,
1: doncs
0: aquesta poma.
1: És una de les imatges més famoses de la ciència, la poma, que va canviar, no?, com entenem el món, la gravetat.
0: Què més?
1: Ens anem amb una altra, va, amb la poma d'en Guillermo Tell, d'en Guillem Tell. Aquest, doncs, bueno, era un heroi suís que va haver de demostrar la seva punteria disparant una fletxa per trencar una poma a sobre el cap del seu propi fill.
0: Ah, això sempre ho he volgut fer, eh?
1: No,
0: vull dir, perdó, sona molt malament,
1: sí.
0: Però vull dir, tenir la punteria de tenir algú allà, saber que no el mataràs perquè saps perfectament que enganxaràs la poma, però
1: clar,
0: quins
1: però
0: nervis,
1: que,
0: eh?
1: Sí, perquè és que ell deia doncs, que era el gran tirador, el major tirador, no? I clar, per demostrar-ho deien, sí, doncs vull te posa el teu fill, que així és segur que si no és, malament irem, i sí, ho va clavar. Per tant, és la imatge de tirar la fletxa, pum, i tocar la poma.
0: Complir els objectius, eh, allò, anar dirigit, eh?
1: Sí, focus.
0: Molt bé.
1: Vinga, va, ara aquesta més famosa, també, la poma de Blancaneus.
0: Ara, jo pensava, no la dirà.
1: Sí, i tant. Aquesta, la madrastra disfressada d'aquella dona gran, no?, amb la poma enverinada, que hi ha una cosa que he llegit, per una banda he llegit una cosa i per una altra, al final et fan dubtar de la història, dels contes i de tot,
0: sí.
1: Eh? Però deien, no sé si ho saps, que la poma hi havia una banda que estava enverinada, però l'altra no. I era la sort de veure quin costat mossegava la Blancaneus.
0: Ah, jo aquesta versió no l'havia sentit mai.
1: Clar, jo ho he llegit i he pensat, jo tampoc. Jo això no, jo tenia entès que era tota la poma.
0: Però qui hagi dit això, la pel·lícula no l'ha vist, eh? Perquè aquella poma se submergeix completament en tota aquella pòssima que fa, per tant, no pot ser un costat, si un costat no, perquè
1: clar,
0: està allà ben coberta.
1: Exacte, clar, queda tot enverinada, doncs no sé, he llegit en algun lloc que era meitat sí, meitat no, i era a veure on mossegava ella. Era com
0: el destí.
1: La portaria, doncs en un lloc com un altre. Mira, no ho sé, però és una altra versió que també està bé, no?
0: Mira.
1: Bueno, ja està. I ara, una poma més actual i molt, i molt, i molt famosa.
0: Mossegada.
1: És un logo,
0: sí.
1: No? El logo d'Apple. Aquesta, la poma mossegada. Doncs, saps per què té una mossegada?
0: Per què?
1: Hi ha moltes versions també, eh?
0: Venta.
1: Sí, sí, però va, en diré una i prou. Perquè el dissenyador, o sigui, diré la més creïble, no?
0: De totes les versions que s'han dit?
1: De totes les que s'han dit, la que sembla que sigui la més de veritat. Doncs el dissenyador que estava fent la marca, un cop el va tenir fet i ho va mirar de lluny, li va semblar que era una cirera.
0: Ah!
1: Que s'assemblava més amb una cirera com una poma. I ho va estar mirant de diferents perspectives i al final va dir, mira, li farem una queixalada i segur que us veurà una poma.
0: I sí.
1: I sí.
0: I té molta gràcia.
1: I així ho va fer. Queixalada i ja té logo. Sí, sí. Ens anem a escoltar Los Enanitos Verdes?
0: Sí, perquè tela, eh? La poma, quanta història
1: ha sigut intensa, eh?

0: Doncs bé, ja ho veiem, les pomes també inspiren moltes cançons. Roser, seguim parlant de pomes en aquest Entrenant la Creativitat.
1: Vinga, va. Ara escombrem cap a casa, Cristina.
0: Vinga.
1: Nosaltres que estem aquí a l'Empordà,
0: sí.
1: Doncs clar, nosaltres aquí tenim molta zona productora de poma.

0: no? Mm. Si fossin aquí a l'Escala potser tindrien sabor d'anxoves, però...
1: Ah. No sé, ho provarem un dia, aviam, la combinació que tal és.
0: Doncs vinga, va, si parlem de pomes hem de parlar de cuina. No? Clar, perquè clar, és que la poma és tan versàtil.
1: Molt, i s'utilitza per diverses coses,
0: i
1: eh?
0: I per dolç, per salat, és que hi ha moltíssimes coses. Doncs mira, i he fet així com un recull de receptes, pomes, bueno, de receptes de noms. Pomes al forn, pomes farcides, botifarra del Sant Poma, pastissos de poma, marmelades, sucs, les pomes ensucrades de la fira, les dessecades per menjar com xips, bunyols de poma, amanides de poma... Ah, la poma amb foie i la tarta de ten.
1: I xuxu amb poma dintre, que jo això ho he menjat.
0: Ah, jo no?
1: Sí.
0: Ah, sí? Ah, mira, doncs veus, ja ho apunto a la llista. La tarta de ten, saps on ve?
1: D'on?
0: Oh, i això és una història molt xula. Mira, això va néixer per un accident, eh? Sí, sí, va ser al final del segle XIX. I les germanes, la Stephanie i la Caroline, la Taten, perquè Taten era el cognom...
1: Va.
0: Doncs portaven un hotel al centre de França. I un dia l'Stephanie, que tenia el restaurant ple de gent i va posar tot un piló de pomes a coure amb mantega i sucre, i allò que la gent li demanava coses que li anaven reclamant i tot plegat, es va despistar.
1: Ai.
0: I com va anar a la cuina, doncs aquelles pomes estaven una mica massa cuites. I llavors va dir, ostres, i ara què hem de fer amb això? Però tenia tot ple de gent i deien, ho hem d'aprofitar. No eren cremades, eren massa cuites.
1: Sí.
0: I va dir, alguna cosa hem de fer. I ella diu, com que tenia la ment molt àgil, perquè era molt creativa, la Stephanie. Mm,
1: tenia entrenada.
0: Tenia la ment entrenada, perquè devia escoltar algun programa de ràdio que la feien entrenar. Doncs va agafar una massa que tenien allà a mà i la va posar per sobre i la va coure al forn. I llavors va girar la tarta i voilà, la tarta tatén.
1: I mira.
0: Que és una tarta, doncs, com una accidentada... No? Que després la va girar i la va poder solucionar.
1: Home, jo els plats més originals que he fet és amb cuina de supervivència, eh? Vull dir que
0: sí.
1: Clar, quan passen coses així a la cuina, que bé tenir la ment desperta, mira, n'ha
0: doncs
1: sortit
0: sí.
1: Un postre que a dia d'avui encara te'l trobes a per tot.
0: Bueno, i la possibilitat de canviar un error amb un èxit, no? De poder encarrilar una cosa que no funciona, i això només es pot fer si tens la ment entrenada.
1: Completament d'acord.
0: Cristina, és que ho hem de fer cada setmana, és que animem a la gent que ens escolta, que si un dia s'equivoca amb algú no hi ha problema. Busquem camí.
1: Sempre.
0: Doncs mira, en el món de l'art tenim pomes protagonistes, també.
1: Mm?
0: Tenim la poma més reconeguda, que a mi, la que em ve més al cap, és la d'en Magritte, que és el pintor surrealista belga, que surt aquell senyor amb el bombí,
1: sí,
0: amb el traje,
1: sí.
0: I amb la poma
1: sí.
0: A la cara, no? Doncs Magritte, de fet, va fer servir la poma com amb diferents obres, no només en aquella, eh?
1: Ja li inspiraven les pomes, eh?
0: Sí,
1: està clar, eh?
0: Sí, sí, sí. Jo en tinc una a casa, vaig anar a una exposició i me'n vaig comprar una de porcelana més maca i la tinc barrejada amb les pomes normals i sempre hi ha algú que...
1: És un museu, casa la Roser, això, eh?
0: Sí, sí. Doncs mira, i mira una cosa, allò que parlàvem abans del logo d'Apple,
1: sí.
0: Doncs també hi ha una altra... Ah, bueno, i també hi ha una altra empresa que també li va inspirar la poma, que és la discogràfica dels Beatles, Apple Records.
1: Mm-hmm.
0: També és una poma. I també la connexió que ara et deia del logo d'Apple és amb el nom de l'ordinador Mac.
1: Sí.
0: El Macintosh és el nom d'una varietat de poma molt popular a Canadà i als Estats Units.
1: Ah, això no ho sabia.
0: Doncs mira, i un dels fundadors d'Apple el va triar perquè era la seva poma preferida. I quan dius el meu Mac, en el fons estàs dient la meva poma.
1: Apa, com us quedeu, eh? Tots els que teniu el Mac davant ara mateix.
0: Doncs sí. I parlant de paraules, saps on ve la paraula pòmul? El pòmul de la cara, eh?
1: De la cara, no?
0: Sí.
1: De les pomes?
0: Del llatí pomum, que significa poma.
1: Perquè, home, una mica de forma té, eh? Ara tu i jo, que som així de galtones
0: bueno,
1: grosses.
0: Bueno, tenim galtones, sí que som pomes, sí.
1: Si ho ajuntes, tens dos mitats, eh?
0: I vermelles ara, eh? També. Sí, sí. Bueno, també la poma dels nens peques, quan tenen els anolls allò que estan així rigorditos.
1: Oh, sí.
0: Que dius, ai, quina poma que te la menges, eh? Que sí?
1: No sé, jo no li di mai poma en un genoll, però potser...
0: No?
1: Per, no?
0: Dels nens peques, no?
1: No. Ai, quina poma, no se m'hauria acudit mai.
0: De gran, no, però dels peques jo sí.
1: Ah? Mira,
0: no ho sé.
1: Sempre s'aprenen coses.
0: No, mira, cadascú a la seva zona, doncs, ho diu com diu, no?
1: Mm-hmm.
0: Doncs, no sé, jo crec que ja podríem passar al consultori.
1: Anem cap
0: veus?
1: Al consultori. Vinga,
0: va.
1: Perquè no podem marxar mai sense haver fet els deures. Roser,
0: no.
1: Què ens faràs fer avui?
0: Mira, avui el consultori és de pensament lateral.
1: Ah, a veure?
0: Sí.

0: Sí, farem aquest exercici. Jo aquest exercici m'encanta fer-lo. No sé si el vam fer aquell dia que vas venir tu amb una formació, de veure totes les opcions que podem veure amb una poma, per exemple.
1: Ah, aviam.
0: Perquè, clar, el pensament,
1: el
0: pensament lateral és mirar més enllà, no? Veure diferents opcions doncs, amb una mateixa cosa. Per exemple, una poma ja sabem que és un aliment,
1: sí,
0: no? I que és salut. Però, clar, què més pot ser una poma? Se t'ha acut alguna cosa?
1: Ai, no ho sé.
0: Doncs mira, jo et dic, pot ser la casa d'un cuc.
1: Per exemple?
0: Per exemple, ja hem dit la
1: un
0: poma.
1: Un telèfon.
0: Un telèfon.
1: En forma de poma, jo l'he vist.
0: Sí, hem dit tot el que hem dit abans, no? La de Newton, la Blancaneus, vull dir que pot ser verí, pot ser... també pot ser, és un pot de perfum.
1: I tant.
0: També,
1: i
0: no?
1: Sí.
0: Sí, sí. També pot ser, clar, si anem mirant variants, si ho diem en castellà, per exemple, una manzana, pot ser una manzana d'edificis, no? O Nova York,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o la poma, sí, clar. També, no? Faig la volta a la poma i torno.
0: Això?
1: Sí.
0: Mira, jo...
1: Tu li dius els genolls i jo li dic els carrers.
0: No, i Nova York també és la gran poma,
1: sí.
0: No? Què més, què més? Clar, hem d'anar buscant, ara perquè estem així ràpid i pim-pam-pum i no ens acaba de sortir tot plegat, però és un exercici que serveix molt i molt bé per fer pluja d'idees i per fer, o sigui, crear qualsevol cosa. Si ens centrem en un tema que pot ser una poma o pot ser un bolígraf, qualsevol element que vulguem, eh? I hem d'anar fent així, com una pluja d'idees. El primer que surt sempre és l'evident. És el fàcil, el que
1: clar,
0: tenim més visual.
1: El que
0: visual,
1: està més a la superfície, no?
0: Això mateix. Però, si anem traient, anem traient, està demostrat que a partir de la idea 20, 21, 20 i poc, comencen a sortir les originals.
1: Home, doncs això és un bon exercici per exercitar la ment i ho podem fer, com deies, amb qualsevol cosa.
0: Sí, sí, sí. Però, clar, imagina't que potser volem crear un producte nou i té que tenir una referència doncs, amb una poma. Doncs comencem a dir, i a partir, doncs, quan ja portem mitja hora, que ja estem allò suant, perquè ja ho hem dit tot i no ens surt res més, després surten les bones.
1: I mira, potser que vas creant el millor edifici del món amb una forma relativa d'una poma, per exemple.
0: Per exemple, o un sofà que fa olor i fa música de poma, canta aquelles cançons que hem escoltat abans.
1: Un sofà que et canta, m'agrada aquesta idea.
0: Oh, mira, unes ulleres que canvia de color la poma, com aquella noia que les veia blaves i l'home les veia verdes.
1: Mira, clar, és que segons la perspectiva, clar, de la vida...
0: Avui ho vull veure tot a color rosa, doncs pues canvies el filtre.
1: A veure, si algú es fa ric ara mateix amb l'exercici que us estem proposant, que ens ho diguin, Roser, on ens hem de trobar?
0: O ric o ruc, però és igual, com a entrenament mental li anirà molt bé.
1: Està molt bé.
0: Doncs que ens enviïn el que vulguin, les pomes, els comentaris, els exercicis, al meu Instagram, a Roser Martínez Creativitat.
1: Doncs ja ho sabeu.
0: I ens encantarà.
1: Clar que sí.
0: Sí.
1: I exercitar la ment, perquè ara m'has deixat a mi aquí pensant,
0: Ara quan acabem el programa segur que ens comencen a sortir
1: idees. Sí, perquè quan obres la poma pel mig, aquella forma...
0: Clar, també sembla un cor.
1: És com una cosa del cos humà, no?
0: I si juguem amb els colors, tenim verd, groc i vermell, potser un semàfor també.
1: Ah, mira.
0: Bueno, i si afegim la blava d'aquella dona, però...
1: Home, i el que es passi en vermell li cau una pedregada de pomes a sobre, per passar-te.
0: Per exemple.
1: Per exemple.
0: Sí,
1: no ho sé,
0: jo.
1: Home, clar. No ho sé.
0: No, dona molt de joc, perquè mira, el que deies tu, si els obrim també i posem pintura, també ens serveix per estampar samarretes,
1: per exemple.
0: No? També, a veure, podem fer tot el circuit, perquè les llavors les plantem i tornem a tenir doncs, la planta, el fruit, no? I podem fer tot el... Podem
1: assecar els camps de pomeres, com ens agraden.
0: Les peles també les podem assecar.
1: Podem fer de tot, Roser, podem fer de tot. Quina sort que tenim.
0: Sí, visca les pomes.
1: Pensarem, visca.
0: Que vagi bé.
2: Ràdio Montornès.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
3: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
4: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
5: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
6: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
4: La presentació de la línia orbital és només un primer pas per una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació. El PSC i Esquerra reuneixen avui les direccions perquè valen l'acord. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos i s'aprovaran al Parlament al juliol. I el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer avui a Terrassa per protestar contra la pujada generalitzada del cost de la vida i denunciar la pèrdua de poder adquisitiu. La manifestació ha plegat desenes de persones que han recorregut els principals carrers del centre alertant de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons els integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció perquè consideren que és il·legal. I la literatura catalana serà convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment literari de referència a Europa. Així ho ha anunciat aquest dilluns durant el balanç de l'edició aquest any la ciutat italiana. El certamen va celebrar-se per primer cop el 1988 i actualment és un dels esdeveniments més destacats del sector editorial d'Itàlia.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

보낼게요. 아, 원래.

casi un siglo con su nombre en la boca. Lleva ya casi un siglo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrarà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verda a la línia del tren orbital, al nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat. Segons Rius, en les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà al seu entendre per sortir-ne més reforçats i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
3: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
2: I la compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març amb 10.000 operacions registrades per sota de les 10.300 del mateix mes de 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els registres del tercer mes de l'any acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals. Els habitatges nous també han anat a la baixa al voltant d'un 2%. I 2 detinguts a Manresa per haver agredit 4 dones musulmanes enmig del carrer. Es tracta d'un home de 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les 4 dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge.

0: Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou i molt recent disc de Taj Mahal. Es diu Time i comença amb aquest tema que hem sentit, Life of Love. De fet, Taj Mahal necessita poques presentacions i l'hem sentit darrerament aquí al programa amb les seves col·laboracions amb Kep Mo o bé amb Ray Cooder. De fet, és un veterà que des de finals dels 60 doncs, està en això del blues i que ha protagonitzat algunes de les, dels moments de recuperació de les arrels del blues doncs, amb més força. Alhora també doncs, ha viatjat a les illes del Pacífic o ha viatjat a l'Àfrica i hem sentit també aquí els discos amb Ali Farka Touré. Taj Mahal, una de les figures del blues dels Estats Units que ara, amb més de 80 anys, doncs, ens publica un disc que a més té una joia amagada, que de fet és la que li dona títol. El tema Time, que dona títol al disc, és un tema inèdit de Bill Withers, un dels compositors de soul i de rhythm and blues més importants i alhora no mai de primera fila, però sí, realment un dels personatges importantíssims, Bill Withers, i amb el qual doncs això és recupera un tema que només tenia una petita demo i que Taj Mahal recupera en forma d'homenatge. Time, Taj Mahal 2026.

Taj Mahal interpretant a Bill Withers. Aquest compositor que, com dèiem, és una de les grans figures del soul, però que només va, diguem-ne, treballar durant 15 anys, des dels 70 fins al 85, mitjans dels 80. I abans havia fet altres coses, però, diguem-ne, no s'hi dedicava, sinó que feia la seva feina i que només amb els seus diners gravava les seves maquetes. Bé, Taj Mahal vol ara, en aquest moment, i també té la seva simbologia, de fet se'ns fa gran perquè aquest senyor ja té 83 anys i doncs escull aquest tema per donar títol al seu disc de 2026, Time. I és això, simbòlic, i alhora està, és un tema delicat i que, com són els de Bill Withers, doncs un tema, això, amb sensibilitat. Però anem a buscar què més hi ha en aquest disc Time de Taj Mahal.

Taj Mahal, nou disc des de l'1 de maig d'aquest 2026 i amb temes com aquest, amb força, però també temes que donen una idea del que ha estat la seva carrera al llarg de tants anys, des de als anys 60 amb aquell grup de Rising Suns amb Ray Cooder a la resta, a tot el que ha passat des de llavors, que té una discografia llarguíssima, en la qual, com hem dit, inclús això, es va instal·lar a Hawaii i va fer una banda i tota una sèrie de discos que aprofundeixen en la música hawaiana. Taj Mahal, un dels, diguem-ne, dels estudiosos del blues i alhora un dels bluesmans importants, que acaba de publicar un nou disc, en el qual també hi podem trobar les influències jamaicanes. Talking Blues.

Avui la nostra descoberta és aquest projecte d'aquesta noia que es diu Paua. Paua, que és el sobrenom de Paulina Sotomayor, de Ciutat de Mèxic. Hem sentit aquest primer tema, La Cura. Això és un disc ja de l'any 2021. Però, doncs, ella segueix tant en solitari com amb el seu germà i amb el qual han fet un grup que es diu Sotomayor. Ells estan girant arreu del món i ella també pels Estats Units i aquí a Europa. I de fet la descobrim dins del programa d'aquest festival Mas i Mas d'aquest any 2026, que ja ha començat l'abril i que segueix, doncs, bueno, els propers mesos. Ara en parlarem perquè hi ha un concert d'ella, de Paua, i alhora, doncs, dels següents concerts que també hi hauran. Anem a sentir un altre tema d'aquesta noia, que aquest primer disc el 2021 el va produir i la va acompanyar el productor Gizmo Barillas, un músic d'aquí, de l'estat espanyol, però anem a buscar un tema amb el seu germà Sotomayor. Porvenir, el disc es diu Wabi Sabi.

Sotomayor, Paulina i Raúl Sotomayor, el projecte d'aquests dos germans i aquest disc Wabi Sabi. I estem parlant d'aquesta noia que es fa dir Paua, Pau Sotomayor, Paulina Sotomayor, que serà present en aquest festival Mas i Mas, que va començar l'abril, que segueix durant el mes de maig i que aquest dimecres, dia 6, a la sala Jamboree, doncs hi haurà Pau tota sola, en solitari. I per buscar un dels temes del disc que presentarà de l'any passat, Cerca del Lugar. De fet, aquesta noia el que fa és jugar amb les percussions i amb els polirritmes afrollatins, en aquest cas de Ciutat de Mèxic, per afegir-hi l'electrònica i aconseguir temes com aquest, Silencio. El disc es diu Cerca del Lugar.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Oh yeah!
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Minnesota convençut. La música de Paua. El dimecres dia 6 de maig pots anar a l'Apollo, on trobaràs un concert de Abyssinians amb la veu de Lone Ranger. La veritat és que Abyssinians són això, uns pioners de la música a Jamaica, del roots reggae, i una de les formacions vocals això més antigues i amb més solera, per dir-ho d'alguna manera. The Abyssinians, dimecres 6 de maig a l'Apollo. Els hem sentit amb Graudation, i si vas al concert els sentiràs amb la veu de Lone Ranger. I nosaltres ara tornem a parlar del festival Mas i Mas, perquè una de les cites serà el dia següent, dijous dia 7 de maig, en aquest cas no al Jamboree sinó al Ras Matas. I és perquè porten dins del programa a Seun Kuti i la seva banda Egypt 80. Per tant, un aconteixement per poder veure a Barcelona una de les figures importants de l'Afrobeat, diguem-ne l'hereu de son pare. Stand Well Well, Seun Kuti, Egypt 80 a Barcelona.

El nostre record aquesta setmana és per Tony Allen, el baterista que va ser director de la banda Fela Kuti, Africa 70, durant els anys 70, justament, i que va ser un dels pioners de l'Afrobeat, juntament amb Fela Kuti, en el moment en què això, ell era el bateria, el que governava aquella forma, que allò que prenia forma en aquell moment que se'n va dir, que se'n diu l'Afrobeat. I, per tant, Tony Allen l'hem sentit en aquest disc Red Joys, és un disc publicat pocs dies abans de la seva mort, l'any 2020, pel segell World Circuit, i que recupera unes sessions que Tony Allen i el trompetista sud-africà Hugh Masekela havien fet l'any 2010, i que després de la mort de Masekela, Tony Allen doncs va, diguem-ne, remesclar de manera que això fossin un disc que justament es va publicar pocs dies abans de la seva mort. El disc ja l'havíem escoltat aquí i realment és una meravella. Red Joys, i hem sentit aquest tema que no deixa de ser un homenatge a Fela Kuti. Avui el nostre record per Tony Allen, i per tancar el programa d'avui doncs anem a buscar un tema del seu disc de 2002, Home Cooking, Tony Allen.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
4: Sintonizes Ràdio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir, ça va.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Para los atrevidos.
2: What with lightning?
1: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
3: Esta fiesta no termina.
1: Nostálgicos.
4: Está pensando en ti.
1: Repetidores.
5: Repetimos.
1: Cínicos. Bailones.
6: Bailando.
1: Románticos.
7: Oh,
1: y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
1: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Sintonizas Radio Montornés.
10: So, how's your evening so far?
11: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
12: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
13: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com ha anat el cap de setmana? Com estan anant el dilluns? Vinga, va, anem a animar-nos una mica, que ja estem nosaltres aquí una tarda més amb informació, divulgació i entreteniment i estarem, com sempre, fins les 6 en punt de la tarda aquí a Ràdio Montornès. I espero això, que hagueu passat un molt bon dia, estigueu en ello i que us quedeu aquí mateix, al 92.2 de l'FM i si no us deixeu de moure, sabeu que podeu portar el mòbil amb vosaltres i escoltar-nos a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Estarem fins les 6. Jo mateixa i a la part tècnica el Sergi Lombardo. Molt bona tarda, Sergi.
14: Molt bona tarda, Mireia.
13: Què tal? Com
14: ha
13: anat?
14: Molt bé, de dilluns, total, no?
13: De dilluns, de dilluns. A més, de dilluns, d'un cap de setmana intens, eh? De seguida en parlarem, però ja està, ja passa i ja tornem a començar una nova setmana de maig.
14: Exacte, i dilluns plujós també.
13: També, també, ja havien, ens havien arribat...
14: Fa molt de dilluns també.
13: Sí, sí, costa una mica despertar-se amb aquest dia. I és veritat que jo ja almenys havia vist el meu mòbil que teníem possibilitat de precipitacions i de fet també el Meteocat, Serveis de Protecció Civil, havien alertat que fins les 8 estem en una alerta groga per intensitat de pluja. Ja fa pocs dies també que ens va passar una cosa similar, si va ser dimarts passat, i ja estem igual, no és algo molt perillós. A Girona, a les comarques de Girona sí que tenen una miqueta pitjor, però nosaltres estem en alerta groga 3/6, que per tant, bueno, doncs, hem de vigilar, però que tampoc cal que ens entri cap cosa rara, sinó que, bueno, anem amb compte, si agafem el cotxe, doncs tenir en compte que ens pot caure una bona quantitat d'aigua en poc temps. Però per la resta, tot bé, un cap de setmana intens, que espero que hagueu gaudit, que hagueu descansat i que avui nosaltres us portem aquí a la Intersecció, que com tots els dilluns venim molt carregades d'informació. Com us deia, hem tingut un cap de setmana, la veritat, de no parar aquí a Montornès. Si ho heu estat aquí al poble, ho haureu vist. Hem tingut el dissabte l'acte Perifèriques Travessis de Poble, que es va fer al Centre Juvenil Espúndic, i és que, de veritat, no hi cabia ningú més. O sigui, hi havia gent que jo crec que no veia res, però estava allà donant suport i també amb curiositat, no?, per saber què era això del Mondrag i per què s'havia portat a Montornès. Doncs bé, nosaltres hi vam estar, vam poder parlar amb algunes de les artistes, vam veure l'espectacle, vam assistir a la taula rodona i avui us portem tota aquesta informació perquè la pugueu també gaudir si no hi va poder anar. I sí, sí, que hi va poder anar, doncs, per reviure-la avui. Aquesta va ser una de les activitats joves dels pressupostos Cosmos que s'ha fet i que, a més, s'emmarca també en el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, que va ser ahir, 17 de maig. Però també aquest cap de setmana i en altres pressupostos participatius, en els més 30 Cosmos, en aquesta ocasió, s'ha fet la segona trobada de clàssics a la plaça de Pau Picasso. Ja es va fer l'any passat i van haver aquesta ahir més participació encara que l'any anterior. Van haver més de 80 vehicles clàssics matriculats abans del 95, entre cotxes, motos, un sidecar, va estar molt xul. Tu, Sergi, ets fans així dels cotxes
14: no,
13: i tal?
14: No, gaire, però estava pensant mentre ho deies que aquest cap de setmana més de motor en general, no? Amb
13: sí.
14: el circuit, amb
13: sí,
14: els clàssics,
13: no? Sí, i de veritat
14: no?
13: va ser algo que a priori podia semblar que podia jugar una miqueta en contra, perquè per qüestions de mobilitat, ja sabem que a Montornès teníem diverses restriccions per poder entrar al poble, degut precisament al Gran Premi de MotoGP. Però, tot i això, la participació ha estat molt alta i fins i tot hi havia participants que després anaven a una altra concentració o que venien d'una altra, és a dir, que volien estar tot arreu, eh? No, però no volien perdre's la de Montornès. Molt xulo. Bé, jo tampoc soc, no soc cap entesa en marques ni anys i tal, però tot i així vaig poder gaudir de lo ben conservats que estaven alguns cotxes i motos també.
14: I són xulos de veure, no? També com,
13: sí.
14: com ha canviat i evolucionat, no? la indústria automobilística.
13: Sí, home, i algú tan tonto, no? Potser com sonen les clàxons, que no sonen igual ara que abans. Però també feia una petita ruta pels carrers del poble que potser va ser quan els vau veure. I molt xulo. Doncs bé, nosaltres també vam estar en l'entrega de premis que també se'n van donar i avui us portem tota aquesta informació. I ja per acabar del cap de setmana, què hi ha? Doncs esports. També hem tingut jornada de lligues, competicions, pujades a pòdiums i això ens explicarà d'aquí uns minutets el nostre company, el Sergi Casanovas, que com tots els dilluns estarà amb nosaltres. Però no tot serà informació avui així més d'actualitat de Montornès, també ens anirem una miqueta més cap enllà i a la part més lúdica tindrem el nostre company José Luis Cano amb una nova batalla musical que ell va guanyar la setmana passada, així que anem 9 a 10 i recordem que consisteix en portar diverses cançons que acabin de sortir i posar-les aquí, en enfrontar-les. I el nostre tècnic, el Sergi, decideix qui s'emporta al punt de la tarda. Jo he de dir que ha estat complicat aquesta setmana també.
14: Sí, no?
13: Per mi sí, no sé. Hi havia propostes que m'agradaven, però no sé si eren suficients per la batalla.
14: Déu-n'hi-do, eh?
13: Quin, quin
14: dilema,
13: moral.
14: Eh?
13: Sí. Bueno, ho hem intentat. D'aquí una estoneta sabrem si José Luis i jo hem fet la millor tria de les novetats musicals. I home, parlarem d'Eurovisió també, perquè ja s'ha fet aquest cap de setmana. Hi ha molta gent que no s'ha enterat, perquè recordem que Espanya aquest any no hi participa, però s'ha fet igualment la gala, clar. I repassarem quines estan les millors, o bueno, sí, les millors, perquè han guanyat les tres millors cançons, on se celebrarà l'any que ve i algunes de les polèmiques també que hi ha al voltant d'Eurovisió.
14: Hi ha hagut tongo també aquest any o què?
13: A veure, les males llengües diuen que sí.
14: Vull dir, no ha canviat res llavors, no?
13: No, jo crec que no. I a més hi ha hagut declaracions del director d'Eurovisió bastant polèmiques també, eh?
14: Ah, sí? Doncs
13: sí.
14: Estarem ben atents, eh?
13: I, sí, i dona per debat i per obrir un parell de melons, així que deixarem pel final. Sí, sí, per no entretenir-nos i poder parlar de les coses que són més importants. Vinga, com tenim molt de què parlar, comencem i anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que aquests dies s'ha obert la convocatòria perquè les famílies que vulguin participar en el programa Pacans a Sant Pau presentin la seva sol·licitud. La campanya consisteix en l'acollida de nens i nenes provinents dels campaments de refugiats saharauis durant els mesos de juliol i agost. D'aquesta manera, s'ofereix als infants saharauis l'oportunitat de descobrir realitats que desconeixen, passar l'estiu lluny de dures condicions climatològiques del desert i conviure amb altres nens i nenes de la seva edat per compartir i ampliar la seva visió del món. Així ho ha explicat la regidora de Cooperació Internacional, Evelyn de la Rosa.
3: Com sabem, allà al desert les temperatures són molt elevades, la situació que viuen aquestes famílies exiliades en aquell desert a la zona d'Argèlia, doncs suposa que puguin trencar una miqueta amb aquesta rutina que es troben, que puguin venir aquí, que puguin gaudir amb els infants de Montornès de les activitats que fem durant l'estiu, que tinguin la possibilitat de poder anar al metge i fer-se revisions, que estiguin durant dos mesos amb una alimentació més saludable i més sana i que això els doni com unes forces i un extra doncs, per poder acabar el que és la resta de l'any en els campaments i esperar 12 mesos per poder tornar a venir cap aquí i gaudir de l'estiu a Catalunya.
13: Les famílies de Montornès que vulguin fer l'acollida o demanar més informació poden contactar amb el Departament Municipal de Cooperació Internacional a través del correu cooperacio@montornès.cat o bé trucant a l'Ajuntament. També es pot contactar amb l'associació Caldes Solidària al correu info@caldesolidaria.org o al telèfon 696 037 838. Divendres vinent és el darrer dia per formalitzar la preinscripció a la Llar d'Infants Pública al Lledoner per al curs vinent. L'oferta de places disponibles per al curs és de 44, dividides entre els 0, els 1 i els 2 anys. En conjunt, la llar té capacitat per 82 infants d'entre 16 setmanes i 2 anys. La formalització de les inscripcions es pot fer de forma preferentment telemàtica a través del web municipal montornès.cat. Dijous finalitza el període de preinscripcions per al curs vinent a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones que ja siguin alumnes es poden preinscriure a través del portal Guido, mentre que la resta s'hauran d'adreçar al web de l'escola. Amb les sol·licituds rebudes, l'escola configurarà els grups d'alumnes i publicarà la relació de persones admeses i llistes d'espera. Posteriorment, amb dates encara per concretar finals de juny i principis de juliol, començarà el termini de matrícula per confirmar la plaça assignada. Recordem que l'escola ofereix ensenyaments artístics des dels 3 anys i fins a persones adultes. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que aquest dijous tindrà lloc una nova formació per associacions dintre del programa Les Entitats al Dia. S'impartirà el curs Els Relleus, com incorporar persones a la Junta i millorar la participació interna a 6:45 de la tarda a l'Hotel d'Entitats. Tindrà una durada aproximada de 2 hores. La sessió anirà a càrrec de Carles Andrés Córcoles, expert en projectes educatius i d'acompanyament a equips de treball i organitzacions. El formador compartirà un seguit de pautes per planificar els relleus de la Junta d'una entitat, facilitar la incorporació de persones noves i fomentar una participació interna més activa i responsable. Les inscripcions són gratuïtes i cal formalitzar-les al correu electrònic participació@montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. El Centre Juvenil Espúndic s'ha quedat petit aquest cap de setmana per acollir l'acte Perifèriques Travestis de Poble. La proposta, recordem, és una de les idees sorgides dels pressupostos participatius Joves Cosmos. A més, s'ha marcat en la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. L'acte ha comptat amb la presència de tres dracs del Vallès, Gilet Antagonista, de Montornès, Blue Farbalans, de Vilanova, del Vallès i Clover Beach, de Granollers. Totes tres van participar primer en un col·loqui moderat per un dels joves impulsors de la proposta i van tractar temes com la desigualtat del món del drac, les dificultats amb les que es troben i també van parlar dels seus inicis i algunes anècdotes. Denis Santos va ser el moderador de la taula. Ell ens va explicar que el seu objectiu principal era donar visibilitat al món drac i es va mostrar molt content de l'acceptació que ha tingut la proposta.
4: És necessari que els petits municipis també hi hagi visibilitat del món drac, és un element cultural que avui a dia sí que està agafant més reconeixement, però està molt centralitzat a les grans ciutats i volíem com acostar-lo i sobretot també donar valor a les artistes locals. En aquest cas, les nostres tres artistes són dracs d'aquí del Vallès i per tant creiem que era una iniciativa necessària per dur a terme.
5: Esther, que vau ser les propostes més votades al Cosmos, però us esperàveu que vingués tanta gent?
4: Doncs la veritat és que no, vam muntar, teníem pues, lo típic que et diu un amic que ve, després et parlen que venen els altres quants, però això mai acabes de saber com funcionarà, també el ser la primera vegada que es feia, doncs no ho teníem gaire clar, llavors vam fer una previsió aproximada, però quan ha començat a entrar la gent hem vist que estava això superple, hem hagut de baixar més cadires, i això ens omple orgull, també és com... Era molt necessari que avui s'omplís l'Espúndic per tal de també mostrar que la gent realment té interès i que realment als petits municipis també es coneix el drac o es vol conèixer, que és l'important.
5: Quins temes he volgut tractar en aquest col·loqui?
4: Doncs hem volgut parlar les diferents realitats drac perquè, com dèiem, no només és un home que es vesteix de dona, sinó que hi ha una infinitat de gèneres i d'expressions de gènere que es poden tractar. Tenim, per exemple, Clover, que és una dona, per tant, també era molt necessari parlar d'aquestes realitats, després de les vivències, dels riscos que suposa fer drag, perquè sempre hi ha comentaris, la por aquesta potser d'haver-te de transportar en tren maquillada i vestida, que després al carrer sempre hi ha comentaris que és una càrrega a la motxilla. I bueno, era una mica això, tractar diferents temes més generals per tal que la gent que potser no coneixia tant el món pogués endinsar-se una mica.
5: Teniu pensat tornar-ho a presentar?
4: Doncs veient l'èxit que ha tingut això, sí. O sigui, definitivament sí, si tenim la possibilitat tornarem a proposar. Si la gent vol, pot venir a votar els pressupostos de l'any vinent i si la proposta surt, doncs sempre podem aspirar més, sempre es poden fer les coses. Una previsió, si sabem que ve més gent, fer un espai potser més gran, però definitivament sí, per la nostra part estem super endins de tornar-ho a portar a terme.
13: Des de Montornès, Giret antagonista en declaracions als mitjans de comunicació per reivindicar el valor que se li hauria de donar a l'art del drac.
6: Me parece divino y me hubiera encantado que cuando yo vivía aquí, cuando era más pequeño, hubiera habido actos de este tipo. Y bueno, es al final conquistar espacios poquito a poco, porque aún falta mucho, pero bueno, es conquistar espacios poquito a poco, dando visibilidad, porque al final, bueno, es lo que hemos hablado, es un arte que en muchas ocasiones no está valorado como tal. A pesar de que cada vez estamos más presentes en más espacios, el trato que se da no es el que corresponde o no se iguala al trato que se da a otros artes.
13: Pel que fa als seus inicis, l'artista va dir que la seva fascinació pel món de les drags va arribar amb el concurs RuPaul Drag Race.
6: Yo empecé, como he contado, mi madre me decía que yo veía la gala drag de Canarias cuando era pequeña, que siempre decía que quería ser drag queen, yo eso no me acuerdo. Entonces yo la primera fascinación fue con RuPaul Drag Race, que al final, para bien o para mal, es un arma de doble filo, pero lo ha puesto ahí, lo ha visibilizado, lo ha dado a conocer. Conocí el drag a través de ese programa. Y luego empecé cuando me mudé a Barcelona, empecé en casa y nada, a los pocos meses ya empecé a actuar y desde entonces lo he ido haciendo como afición. En mi caso es una afición cara, pero una afición porque no vivo de ello, pero obviamente tiene que ser considerado como un trabajo para aquellas personas que lo consideran como tal y que trabajan y viven de ello.
13: La jornada perifèrica Travestis de Poble va comptar també amb diversos shows on no hi va faltar els canvis de vestuari ni els lip-syncs i com a fi de festa les persones assistents van participar en un karaoke. Amb motiu del Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, aquí a Montornès, la Biblioteca Rosa Leveroni ha preparat un recull de recursos bibliogràfics i audiovisuals vinculats a la diversitat sexual i de gènere.

De seguida continuarem amb l'actualitat del nostre poble, però anem amb l'actualitat musical, perquè tenim moltes novetats des del divendres i una col·laboració que en especial ens ha agradat, que a més crec que ens acompanya molt bé en aquesta tarda de dilluns, i és el més nou de Martin Garrix amb Ed Sheeran, que es diu Repeat It.

0: Anem a parlar d'esports, com tots els dilluns, perquè també és actualitat el nostre cap de setmana i tenim amb nosaltres el Sergi, que es denomes. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, una setmana més aquí ja, afrontant aquest final de,
0: sí?
1: de temporada esportiu i bastanta cosa, eh? Tenim.
0: Molt bé, molt bé. Sí, que tot i que arribi al final, encara hi ha molts esports que cada cap de setmana ens deixen nova informació. Per on comencem avui?
1: Doncs avui començarem de parlant de futbol sala.
0: Molt bé.
1: Perquè per començar tenim a l'associació esportiva Montornès Futbol Sala que continua ampliant la programació per aquest estiu i ho fa amb l'anunci del torneig 24 hores.
0: Déu-n'hi-do, 24 hores jugant a futbol?
1: Déu-n'hi-do,
0: eh? Això diuen.
1: Aquest torneig, que ja era un habitual dels últims anys pel club, doncs tornarà aquest any, ho farà amb una edició que serà els dies 17 i 18 de juliol, és un divendres i un dissabte, de 6 de la tarda, que començarà el dia 17... Doncs 20, diuen que 24 hores, però en realitat una miqueta més, perquè ja han anunciat que la final serà el dissabte a les 9.
0: Bueno, bueno.
1: Una miqueta més de 24 hores. Un torneig que serà per equips sèniors masculins. I això, un torneig que ara està en procés d'inscripció dels equips.
0: Vale.
1: Llavors, tots els equips que vulguin inscriure's, això, equips de futbol sala, ajunteu uns amics, no?, per participar-hi.
0: Clar.
1: El preu d'inscripció és de 350 euros per equip. A dividir entre tots els jugadors, doncs no està tan malament. I els premis són de 1.200 euros per l'equip campió i de 300 euros per l'equip subcampió.
0: Bueno, molt
1: bé. També un bon premi per l'equip guanyador. I això, el torneig que serà els dies 17 i 18 de juliol. I per a més informació i per inscriure's cal trucar al 606 149 940. I allà,
0: perfecte,
1: doncs, tota la informació sobre aquest torneig 24 hores de l'Associació Esportiva Montornès Futbol Sala.
0: Molt bé, doncs demà parlarem de les activitats de futbol sala de l'estiu, però avui de moment tenim aquestes jornades 24 hores, per si us interessa, que ja us podeu inscriure. Però hi ha més informació, no?, del club.
1: Sí, hi ha més informació, perquè, com sempre, hi ha hagut partit del primer equip,
0: sí,
1: de l'Associació Esportiva Montornès. En aquest cas, la penúltima jornada de Lliga, que ha acabat amb un empat a 3 contra l'Escola Pia Sabadell. Un partit, doncs, això, igualat, acabat en aquest empat a 3. Cap equip ha pogut endur-se els 3 punts. Però recordem que en aquest cas l'equip de Montornès ja no juga l'ascens ni el descens. Ja saben que es mantindrà en la mateixa categoria. I, de fet, actualment ocupen la 8a posició amb 39 punts. I poden arribar al 6è lloc en l'última jornada, que és aquest pròxim cap de setmana. Un últim partit que serà contra el Palafolls, que és el campió de Lliga.
0: Sí, vaja. Bueno, tampoc els hi va d'aquí, no? És el que dèiem, al Montornès.
1: Sí,
0: tan tranquils.
1: Final és això. Són vuitens, no poden baixar més de la vuitena posició, i com a molt, si guanyen i els altres equips perden, podran pujar a la sisena. Però això, un partit que serà contra Palafolls, el diumenge a les 6 de la tarda serà fora de casa, així que la setmana que ve, doncs, veurem què tal els hi ha anat.
0: A veure com han acabat la Lliga.
1: I també aprofitem, déu-n'hi-do el que hi ha de futbol
0: sí,
1: sala, aprofitem per comentar que el Sènior B, que l'equip tenia, el club tenia aquest any a tercera catalana, ha acabat la temporada aquest darrer cap de setmana i finalment ho ha fet amb una 6a posició amb 37 punts que ha aconseguit. S'ha quedat a prop dels llocs d'ascens, perquè la veritat és que a tercera catalana aquest any pujaven bastants equips i s'han quedat a prop, al final no hi haurà ascens, però doncs això, aquest Sènior B també, que era una d'aquestes novetats,
0: sí,
1: bueno, d'aquestes novetats d'anys que van entrar, van sortint,
0: i es mantindrà, no? També.
1: Tenien el Sènior B i estaran a tercera catalana amb aquesta 6a posició que han acabat.
0: Molt bé, doncs la setmana que vinem veurem què fa el Sènior A. Què més, Sergi?
1: Continuem ara amb bàsquet, perquè també bastantes novetats ens ha deixat el Club Bàsquet Vila de Montornès. Comencem parlant d'un títol de Lliga.
0: Ah, molt bé.
1: Que és el que ha aconseguit l'equip júnior masculí, que s'ha proclamat campió del grup C2. Així que un títol pel Club Bàsquet Vila Montornès.
0: Enhorabona.
1: L'equip, el júnior masculí, ha aconseguit aquest títol després de guanyar l'última jornada a la Llagosta i que el seu rival directe, el Manlleu, perdés a la pista del Sant Celoni. I aquests dos resultats han donat el títol a l'equip júnior masculí del Club Bàsquet Vila Montornès. Així que
0: molt
1: enhorabona.
0: Bé. Clar que sí, deuen estar contents.
1: Per aquest gran final de Lliga. I continuem amb bàsquet, en aquest cas saltem ara els specials, que els tornem a tenir de gira en un altre torneig. En aquest cas han participat en el torneig de Coma-ruga i han tornat invictes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Perquè han jugat 3 partits i han aconseguit 3 victòries contra l'Hospitalet, Tarragona i Cornellà.
0: Molt bé, molt bé. Enhorabona també, que això no és gens fàcil.
1: Doncs sí, i acabem el repàs de bàsquet amb l'última jornada pels equips sèniors.
0: A veure què ha passat.
1: Que era aquest darrer cap de setmana i hem tingut el Club Bàsquet Vilamontonès femení, que ha caigut per 67-57.
0: Estimam.
1: Contra el Mollet, i el sènior masculí, que ha aconseguit un resultat de 52-58 contra el Palcam, ha perdut també.
0: Vaja, veus, el que queixava és que no anava a la part i ara...
1: Les últimes pues jornades han anat a la part, una guanyant, les altres perdent, però han anat a la part. Bueno. Doncs sí, doble derrota als sèniors per acabar aquesta temporada, tot i que recordem que ja tampoc es jugaven res.
0: Sí, s'ha bastant decidit tot.
1: El masculí finalment acaba en setena posició a la categoria tercera territorial amb un balanç de 15 victòries i 11 derrotes. I el femení acaba en 11a posició amb 9 victòries i 17 derrotes i baixarà a segona territorial, que això ja ho vam avançar.
0: Sí.
1: Així que aquí s'han quedat i, bueno, final de temporada pels sèniors,
0: bueno.
1: Ara vacances, i això, a veure també com acaben la temporada ja, doncs, la resta d'equips i ja mirant una mica el campus d'estiu.
0: Sí, doncs esperem que puguin descansar. Continuem, Sergi.
1: Continuem ara amb pàdel, perquè tenim novetats de l'equip del Club Pàdel Montornès.
0: Mm-hmm.
1: Recordem aquest any, el primer any, de la primera temporada,
0: sí,
1: del Club Pàdel Montornès, amb l'equip que jugava a la Lliga 14, que és la Lliga Comarcal de pàdel, del Vallès Oriental, i doncs el Club Pàdel Montornès que ha aconseguit l'ascens.
0: Molt bé.
1: Jugaven a aquesta segona divisió d'aquesta Lliga 14 i han pujat a primera divisió. Han finalitzat la temporada amb 5 victòries i només una derrota. Així que un molt bon inici per l'equip del Club Pàdel Montornès. I això que deia, la primera divisió, que és la categoria que jugaran l'any que ve, en realitat és la segona dins de l'estructura d'aquesta lliga comarcal, perquè per sobre hi ha divisió d'honor.
0: Vale.
1: Bueno, un ascens al seu primer
0: any.
1: Bueno,
0: clar, està superbé.
1: I escolta, si els hi va bé, doncs potser l'any que ve aconsegueixen ja l'ascens a la categoria més alta.
0: Qui sap.
1: Però de moment, molt bon primer any pel Club Pàdel Montornès, pel seu equip. I res, doncs ja han acabat la temporada i els anirem seguint ja l'any que ve en una nova categoria.
0: I tant, sí, intentarem parlar amb ells a veure que ens expliquin com ha anat. Què més ha passat aquest cap de setmana?
1: Doncs continuem ara amb atletisme, perquè també tenim novetats des de l'atletisme i en concret al Campionat de Catalunya de Trail Vertical,
0: sí,
1: que s'ha celebrat a Cercs, al Berguedà, i on hem tingut 7 representants del Club Atletisme Montornès amb triple medalla de plata.
0: Uau, déu-n'hi-do.
1: 3 subcampionats de Catalunya que han estat pel Javier Pizarro en la categoria Màster 40, per la Sandra Cortés a Màster 45 i per la Nieves Iglesias a Màster 50. Els 3, segona posició, medalles de plata.
0: Bueno, a més, els campions 3, de Catalunya.
1: Sí, els campions de Catalunya. I a més, els 3 han millorat en diversos minuts les seves millors marques personals en aquesta distància del Campionat de Catalunya de Trail Vertical. El trail vertical és simplement una cursa de muntanya en què pugen molt, en molt poc temps. Amb molt poca distància pugen molts metres.
0: Que difícil.
1: Per si no havia quedat clar, doncs això, i han aconseguit, doncs, aquestes 3 medalles de plata i millores les seves marques personals. I sense sortir d'atletisme, parlem ara de l'Eli Gordon, que també ha participat en una cursa de trail, en aquest cas a la Samuntà Trail, una cursa de muntanya que se celebra a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès. I allà l'Eli, doncs, que s'ha proclamat guanyadora d'aquesta cursa, guanyadora en categoria femenina de la distància més llarga, dels 23 quilòmetres, així que una nova victòria en una cursa de muntanya per l'Eli Gordon.
0: Enhorabona, perquè sempre que corre porta bons resultats. Continuem amb el repàs del cap de setmana, que ja ens avançava, Sergi, que hi havia bastanta tela aquest cap de setmana.
1: Hi ha bastanta cosa i ara davant de tota aquesta llau de resultats estareu trobant a faltar un esport.
0: Sí, que te els has deixat avui separats, sí, el futbol sala i el futbol.
1: Els he separat, anem a parlar de futbol perquè hem tingut la última jornada pel primer equip del Montornès Norte, una jornada que recordem jugaven contra el Sant Fost, també ja no hi havia res en joc.
0: Sí, ja
1: però...
0: sabíem que baixaven.
1: Sí, tampoc ha estat el millor final de temporada possible perquè han perdut 2-5 contra el Sant Fost. I és que això, tot i començar guanyant 2-1, el Sant Fost finalment va acabar remuntant en un partit que jo crec que això ja era l'últim, era...
0: Ja estàvem cansats,
1: no? No jugaven res, ja... Sí, no tens la mateixa motivació. I això, doncs, aquest ha estat l'últim partit de la temporada. El Montornès Nord acaba 14, en 14a posició amb 26 punts. Acaben amb 7 victòries, 5 empats i 18 derrotes. I això, un descens a quarta catalana, que ja el tenien confirmat. Així que els veurem l'any que ve a quarta catalana i esperem, doncs, que aconsegueixin fer un ascensor, tornar a pujar ràpidament.
0: Vinga, esperem que així sigui.
1: I no marxem del futbol perquè tenim els veterans del Club Futbol Montornès que comencen el play-off, aquell sí. play-off d'ascens que vam comentar, i l'han començat amb un empat a un contra les Faldes de Cardedeu. Així que el primer partit, bueno, un puntet en el primer partit. I això, són tres partits. El pròxim és aquest diumenge al camp del Cànoves Soviets. Veurem la setmana que ve què tal els hi ha anat.
0: Doncs ja ens ho explicaràs. Acabem, Sergi. Què més ens queda avui per repassar?
1: I avui acabem parlant d'handbol, perquè tenim un equip del Club Handbol Montornès que jugarà una de les finals a 4 catalanes. En aquest cas és l'infantil masculí, que després de tota la llarga lliga s'ha classificat per la final a 4 amb els 4 millors equips de la categoria.
0: Molt bé.
1: Una final a 4 que es jugarà aquest pròxim cap de setmana a Sant Pere de Ribes. I això, l'equip de Montornès, que ha arribat a les finals després d'acabar en segona posició a les dues primeres fases de la lliga. I això, els 4 millors equips es reunirà a Sant Pere de Ribes. La semifinal que jugarà el Montornès serà el dissabte contra un dels equips del Barça.
0: Sí.
1: O sigui que bon partit.
0: I complicat, segurament.
1: I complicat, segurament. I el diumenge també tornarà a jugar la final o el partit pel tercer lloc, depenent del que passi dissabte, i el seu rival serà, doncs, el que surti de l'altra semifinal. Clar. Que juguen a l'equip local, el Ribes, contra el Granollers.
0: Vamos, que es ve un cap de setmana intens per l'infantil del Club Handbol Montornès.
1: Sí, però també, com han comentat ells una mica a les seves xarxes socials, és més, això és més un premi a tota la
0: Clar,
1: temporada.
0: Clar, l'experiència i l'haver-ho fet tan bé és el que fa que puguis competir, no?, amb altres equips de tant nivell.
1: I ja sé, però com és campió, doncs increïble.
0: Home,
1: però
0: clar.
1: Només ja estar a la final de 4 és una gran fita.
0: Doncs esperem que aconsegueixin, si més no, una miqueta més, ja que estem aquí, no perdem l'esperança. I res, Sergi, t'esperem dilluns vinent amb més informació.
1: Doncs moltes gràcies i fins la setmana que ve.
0: Moltes gràcies a tu, que vagi bé. I abans de parlar de la trobada de clàssics que va tenir lloc ahir, anem a escoltar una mica més de música. Novetat de la setmana d'Álvaro de Luna. Es diu Hasta el amanecer.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Continuem a Ràdio Montornès fent un repàs per al cap de setmana que ha viscut Montornès, que ja us dèiem que havia estat intens, moltes activitats, i una d'elles ha estat la segona trobada de clàssics dels pressupostos Més 30 Cosmos, que a més ha estat tot un èxit. Enguany ha comptat amb 24 inscripcions de vehicles, més que l'any passat. Així doncs, ahir es va poder veure a la plaça de Pau Picasso cotxes i motos antigues, matriculats abans del 1995 i amb el seu aspecte original. I no només a la plaça, perquè al migdia van fer un petit recorregut pels carrers del poble. L'impulsor de la proposta, igual que l'any anterior, ha estat Dani Correa. Ell es va mostrar satisfet amb la resposta del poble.
2: La verdad que mejor que el año pasado, aun contando que estaban la MotoGP en Montmeló. Ha venido más gente, más público, más coches, más motos.
3: ¿Crees que se está reactivando otra vez el tema aquí en Montornès?
2: Yo creo que sí. Y la verdad que ha quedado muy bien.
3: No sé si nos puedes destacar algún coche de los que hay por aquí.
2: Bueno, hay uno que es del año 40 o algo así. Es un Renault 4-4 que es el segundo que se fabricó. Hay un Ferrari también, que es antiguo. Y hay un Renault Alpine, que también es bastante viejo.
3: ¿Cómo? No sé si la gente te ha parado, si te ha comentado algo, si le está gustando.
2: Sí, la gente le ha gustado mucho cómo se ha hecho. Y la organización, todos los voluntarios, se ha hecho todo muy bien. Y la verdad que muy agradecido por toda la gente que me ha echado una mano.
1: A més de l'exhibició i del recorregut, ahir la segona trobada de clàssics també va reconèixer els turismes i motos d'origen millor conservats, així com un premi local, un altre al vehicle més llunyà i un darrer el més antic. Aquest últim reconeixement se'l van dur al Renault 4-4 del 1956 d'en Pere Reyes, qui l'any passat ja va guanyar un altre premi. Com ara escoltareu, Reyes tracta amb molt de carinyo el seu cotxe.
4: El meu cotxe és de l'any 1956, actualment té 70 anys. És un Renault 4-4, és guapíssim, aquí el tens.
3: Com el conserva? Què és el que li fa perquè estigui així de maco?
4: El tinc guardat en un garatge, tapat, li trec la pols cada vegada que arribo, allà l'aixeco les rodes que no tinguin a terra, sí, com una flor allà guardat, com un jardí.
3: Què ha semblat el dia d'avui?
4: Molt bé, fantàstic, molt ben organitzat, la gent molt amable, tothom molt simpàtic, estupendo.
3: Hi ha hagut algun cotxe que l'hagi cridat l'atenció?
4: No, bueno, tots, perquè cada un té el seu cotxe i el seu carinyo i l'estima per si mateix, però hi ha molts cotxes i moltes marques diferents i cotxes diferents. Cada cotxe és una història, clar, però tots són macos. No solament aquest, tots.
3: I què, el conservarà 70 anys més o què?
4: No, si estic viu, sí, carinyo. Ha d'esperar que estigui viu, perquè jo ja tinc 78 anys, vol dir que 70 anys, 140 anys no crec que arribi, eh? 140 anys no, però bueno, un parell de 3 anys més jo crec que sí que arribaré.
1: Pel que fa a la resta de vehicles premiats, subem una Lambretta de l'any 1959, que ha estat la moto més antiga, una BMW R505 del 1968 com a millor moto local i una Honda Pacific de l'any 1990 com a vehicle més llunyà. El cotxe millor conservat ha estat un Citroën Tauro de l'any 1965 i el millor cotxe local, un Dodge Serra Boulevard de l'any 1972. Perquè ahir tot sortís bé a la trobada de clàssics, va ser imprescindible la participació de persones voluntàries, així com de la policia local. A més, com a novetat, Gegants Montornès va oferir esmorzar a les persones inscrites. Aquesta col·laboració i la comunitat que es fa va ser el que va destacar la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Jiménez.
5: El projecte dels clàssics surt del projecte Més 30 Cosmos, que com sabeu és un projecte que té la iniciativa de que les persones privades puguin tirar endavant un projecte per al bé final comú del poble i es planteja que pugui haver tota mena de serveis, a part l'organització ha de buscar voluntaris perquè tot sigui doncs, correcte.
3: Mercè, què creus que aporta tenir un esdeveniment així a Montornès?
5: Jo crec que belluga molta gent perquè, com dèiem, avui dèiem amb la tècnica que hi ha vingut molta gent que no estava inscrita perquè ha vist que era un dia maco. Això també promou doncs, que la gent pugui consumir dins del poble. És veritat que hi ha una barra d'una entitat que organitza esmorzar i la beguda, Gegants de Montornès, i però també de retruc els nostres establiments de la zona doncs, també s'enriqueixen d'aquesta trobada, no? Tant per esmorzar com per dinar o per el que calgui. Doncs jo crec que és bo per Montornès activitats d'aquestes massives d'aquest estil perquè mou molta gent.
1: Ahir es podia veure cotxes de marques Ford, Seat, Citroën, un Ferrari també, Range Rover, vull dir, moltíssims cotxes, motos, un sidecar, que en breu podreu veure més imatges a través de les xarxes i també la web de l'Ajuntament. Nosaltres continuem i avancem en aquesta tarda de dilluns. Deixem l'actualitat del nostre poble per escoltar una mica més de música i de seguida presentar el nostre company José Luis Cano amb la batalla musical d'avui. Anem amb el més nou de Tanxugueires, que estan molt a tope i des del divendres tenen aquesta nova cançó, Ea Ea.

I abans de marxar, jo avui no volia anar-me'n sense parlar de la gala d'Eurovisió, perquè ha sigut aquest cap de setmana. S'ha celebrat a Viena i bé, potser ha passat més desapercebuda perquè a Espanya no hi ha participat. Tampoc Països Baixos, Irlanda, Estònia ni Islàndia, que es van negar a fer-ho per la presència d'Israel. De fet, és el primer any des del 1961 que a Espanya no hi participa. I Radio Televisió Espanyola va contraprogramar la gala, va fer una gala d'artistes nacionals que s'ha pogut veure a la mateixa hora que hagués estat la gala d'Eurovisió. Bé, qui ha guanyat aquesta gala? Bulgària. Ha estat el país guanyador amb la cançó Bangaranga, interpretada per Dara. Ella té 27 anys, aquí potser no ens acaba de sonar, però ja té dos àlbums i és molt reconeguda al seu país, a Bulgària. Portava ja 3 anys a aquest país sense participar a la gala per manca de finançament i, clar, ara, a l'haver guanyat, vol dir que l'any vinent Eurovisió s'haurà de fer a Bulgària. Veurem si ja els hi costava tenir finançament per presentar un artista, si podran acollir la gala o no. De moment us deixem escoltant el directe de Bangaranga.

enèrgic, diferent, i això ha estat el que ha guanyat Eurovisió. Però el que ha estat segon, per sorpresa gairebé de ningú, ha estat Israel, que ha acabat en segona posició amb una interpretació de Noam Betham amb Michelle, una posició que ha aconseguit gràcies al Televots, i que de fet ha estat amonestat a Israel perquè va estar enviant missatges fins i tot en espanyol, publicant a xarxes, perquè doncs, els espanyols i espanyoles votéssim al Televot a Israel, i així en diferents països. Eurovisió li ha dit que això no pots fer, però no hi ha hagut cap tipus de conseqüència, i Israel tampoc ha borrat cap missatge, o sigui que, en fi, la qüestió és que han quedat segons, amb més o menys trampa, això ja cadascú que pensi, amb aquesta proposta Michelle.

0: El tercer lloc aquesta d'Eurovisió en aquesta edició ha estat per Romania i la gran preferida, que era Finlàndia, ha acabat en sisena posició. També destaca la vintena de Suècia, que, pobreta, doncs no ha acabat gaire bé. I per cert, per si us interessa així com a cosa graciosa, és que a Àsia, al novembre, es farà una gala d'Eurovisió dels països asiàtics. Jo entenc que no li diran Eurovisió, però no ho sabem.
1: Una mica estrany, no?
0: Sí. La qüestió és que serà el 14 de novembre a Bangkok i participaran, de moment ja confirmats, 10 països. Nosaltres, com ens agrada això del safareig, estarem atents i atentes, però que, mira, Eurovisió va més enllà i ja tenim un a Àsia.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Nosaltres marxem, espero que hagueu dit del programa de dilluns tant com ho he fet nosaltres amb aquesta

0: proposta. Demà tornarem amb més informació, però avui, si voleu encara una miqueta més, a les 10 tindreu el territori nocturn amb tot el que hem parlat avui, de tota l'actualitat del cap de setmana, ja sigui dels clàssics a perifèriques i també esportiva, la batalla musical, tot això de nou a les 10. I demà tornarem amb la Clàudia Fernández, la Xesca Oller, parlarem del campus d'estiu del futbol sala, bé, un munt de propostes, demà a partir de les 5. Avui deixem que acabeu de gaudir el dilluns, que descanseu també, i demà a les 5 ens tornem a trobar.
1: Fins demà, Mireia.
0: Adéu.
2: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
3: El formatge. El formatge és un d'aquells aliments que no deixa indiferent a ningú i, tot i ser ben conegut, pocs saben realment tot el que l'envolta, com es produeix o quin és el més interessant per a cada preparació. Per aquest motiu, tot i ser un producte molt ben integrat a la cuina pel seu sabor, olor i versatilitat, manquen en general coneixements sobre composició, propietats o, senzillament, com cuinar-lo. Primer de tot, cal definir-lo. El formatge és un derivat lacti fresc o madurat, sòlid o semisòlid, obtingut de la llet total o parcialment desnatada, de la nata, del suero de la mantega o de la barreja d'alguns d'aquestes matèries primes i habitualment sal. Es pot elaborar de vaca, cabra, ovella o barreges. Per coagular-lo, s'usa el quall o coagulants d'origen animal, vegetal o microbià. I després de l'acció del quall sobre les proteïnes de la llet i un escorregut parcial de la part aquosa, en surt el formatge fresc, que ja es pot comercialitzar, o es pot sotmetre al procés de maduració. Les denominacions facultatives van en funció del temps de maduració. El fresc és el que, un cop finalitzat el procés de fabricació, està llest per ser consumit. El blanc pasteuritzat és el que, un cop s'ha obtingut el coàgul, es pasteuritza abans de ser comercialitzat i és el que seria apte per a embarassades per prevenir una listeriosis. Finalment, es troben els madurats i els madurats en fong, els anomenats formatges blaus. En funció dels dies de maduració, seran tendres, semicurats, curats, vells o anyencs, i el contingut en lactosa serà menor com més maduració tingui el formatge, una dada interessant, sobretot pels intolerants. A l'hora d'escollir un formatge, fixeu-vos en els ingredients per si conté algun component estrany més enllà de llet, quall i sal. En el contingut de sal, que no superi el gram per 100 grams de producte. Els grams de sucre per fer-se una idea del contingut de lactosa que té. I, finalment, els grams de grassa total i de saturada, que en patologies cardiovasculars pot ser interessant de tenir en compte, però que mai serà tan perjudicial com les de les carns vermelles o les trans. És ric en proteïnes i greixos, conté calci, fòsfor, magnesi, iode i seleni i vitamines del grup B, D i A. I en població general es recomana de 1 a 2 racions diàries que equivalen a 80-125 grams pel que fa a ració dels frescos i 1 a 2-3 cunyes fines pel que fa als curats. Més enllà de presentar-lo com a tapa o ratllar-lo sobre plats de pasta, el formatge ofereix moltes més possibilitats. Afegiu-lo a sopes i cremes de verdures, amanides variades, a les truites i remenats d'ou i verdura, per donar un toc a plats de verdura o fins i tot a plats dolços. El formatge, tot i no ser un aliment imprescindible a la dieta, es pot incloure dins d'un pla d'alimentació saludable. Ara bé, caldrà individualitzar la ració a consumir en funció de la persona, perquè no serà el mateix per a una embarassada, un intolerant a la lactosa o una persona que requereixi de pèrdua de greix corporal.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cualquiera de ellos es susceptible a que sea mimado, cuidado y protegido. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
1: Se acabó.
2: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Hi ha títols que rarament es representen per la seva alta exigència. És el cas del que ens ocupa avui, Semiràmide.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Semiràmide és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Gaetano Rossi, tot i que basat en la tragèdia homònima de Voltaire. En aquest cas, la de Voltaire és de l'any 1748, mentre que l'estrena de l'òpera de Rossini va ser al Teatre La Fenice de Venècia un 3 de febrer del 1823. A Catalunya va representar-se per primer cop al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 20 d'abril de 1826 i ara la podrem gaudir en versió concert en una única representació al 13 de maig al Gran Teatre del Liceu. Per això hem cregut oportú i perquè ens encanta aquest títol dedicar-li als moments d'òpera. En quant als personatges principals que intervenen, la protagonista, Semiràmide, és una reina de Babilònia gràcies a l'assassinat del seu marit Nino, que va perpetrar amb l'ajuda d'Assur. Està enamorada del seu propi fill, del que n'ignora la supervivència. Per aquest equívoc pot enamorar-se d'ell. És un paper, el de Semiràmide, per soprano lírica o lírico lleugera de coloratura. Arsacher és el fill de Semiràmide, tot i que ignora els seus orígens i ha aconseguit fama com a guerrer. Està enamorat d'Azema, que és la filla de Semiràmide. És un paper de contralt o mezzosoprano carregadíssim d'ornamentació vocal, també interpretat en moltes ocasions per contratenor donada la tradició dels castrats del passat. Assur és el cap de la guàrdia de Semiràmide i que va ajudar-la a matar Nino, el seu marit. És l'amant de Semiràmide, però s'enamora d'Azema, la filla d'aquesta, paper aquest per baix baríton o baríton de grans agilitats. Hidreno és un príncep indi que també està enamorat d'Azema, paper per tenor lleuger que ha d'arribar a interpretar notes agudíssimes, de fet arribar fins al re 4, per tant pel damunt del mític do de pit. Oroe és el gran sacerdot del temple d'Albal, l'encarregat de custodiar la carta secreta que Nino va escriure poc abans de morir, paper al d'Oroe per baix, i Azema és la filla de Semiràmide, paper menor en aquest cas per soprano. És curiós que el llibretista de Rossini, Gaetano Rossi, anés a buscar Voltaire com a font de la seva modesta creació, tenint en compte el precedent molt més obvi de la Semiràmide de Metastasio. La qual cosa demostraria que si bé Rossini i els seus col·laboradors havien abraçat definitivament el conservadorisme musical, no van fer pas en l'aspecte teatral. La història de Voltaire ens parla de l'evolució posterior del personatge de Semiràmis, la reina de Babilònia, que ha matat el seu espòs, el rei Nino, amb l'ajuda del malvat Assur, però no ens diu per quins motius va veure's obligat a casar-se amb Nino, cosa que explicaria o justificaria el fet que ella l'elimini posteriorment. Tampoc s'explica el complicat procés pel que ella regna disfressada d'home durant diversos anys ni els dubtosos orígens d'on prové. En aquesta obra va influir la moda dels finals feliços, de manera que en alguns casos es va eliminar la mort accidental de la reina, que queda implícitament perdonada dels seus crims, que en aquesta versió edulcorada de Voltaire queden reduïts a un de sol. En aquesta òpera, Rossini va fer brollar el seu gust per les antigues virtuts del bel canto. És una obra d'elaboradíssima ornamentació vocal i moltes coloratures, amb el suport d'una inspiradíssima orquestració que podrem gaudir en directe el proper dia 13 de maig al Gran Teatre del Liceu, una ocasió important, ja que és un títol realment difícil de poder escoltar en directe donada l'extrema dificultat del repartiment vocal que hi ha d'actuar. Per tot plegat, anem a conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Semiràmide de Rossini comença al temple d'Albal. El mag Oroe ha consultat a la divinitat i ha rebut determinades ordres que haurà d'aplicar en el moment adequat. S'obren les portes del temple, el príncep indi Hidreno ha vingut a invocar els déus per tal que l'ajudin a enamorar Azema, la filla de Semiràmide. El poble desitja que hi hagi un hereu al tron, ja que Semiràmide reina des de fa anys com a vídua de Nino, però no té descendència masculina. O almenys, això és el que el poble creu en aquell moment. De fet, el seu amant Assur està meditant plans per usurpar-li el tron, però tem que el mag Oroe trami alguna cosa contra ell i això li impedeix actuar de manera més decidida. De fet, Assur ha pensat en casar-se amb Azema, la filla de Semiràmide, per tal de legitimar el seu cop d'estat. Però ara apareix Semiràmide, aclamada per tot el poble. Després de l'aparició de Semiràmide que tenim ara mateix de fons, Oroe insta aquesta Semiràmide a buscar a un successor. A l'altar, un llamp dispersa els fidels, signe ominós que Semiràmide interpreta el seu lliure antubi. Arribarà Arsacé, victoriós guerrer que ha donat grans triomfs a l'exèrcit de Semiràmide. Aquesta s'ha enamorat del guerrer i pensa en casar-se amb ell, però abans haurà de vèncer l'oposició del temible Assur que es presenta al temple. Arsacé, en el fons, preferiria casar-se amb Azema, per la qual sent un estrany efecte. El jove guerrer ignora que, en realitat, són germans. La nit de l'assassinat de Nino, Arsacé, el seu nom real però és Ninias, va ser amagat secretament per evitar que Assur l'eliminés. Ara Ninias ignora tot el que fa referència al seu passat, fins i tot al seu nom verdader. Tot i això, el gran sacerdot Oroe el reconeix. Però anem a fixar-nos ara en aquesta entrada, l'entrada d'Arsacé, que l'escoltarem a través de la veu de Franco Fagioli, el mateix personatge, el mateix contratenor en aquest cas, que interpretarà el rol al Liceu el proper dia 13

la seva banda, Assur ve a recriminar a Arsacher que hagi deixat l'exèrcit per presentar-se a Babilònia. Malgrat això, li contesta que ha vingut satisfent les ordres de Semiràmide. Els dos rivals discuteixen sobretot quan Assur se n'adona que també Arsacher aspira a la mà d'Azema. Marilyn Horne és ara Arsacher, la part d'Assur l'assumeix el baix Joseph Rollot.

Ens ubiquem ara als famosos jardins penjats de Babilònia. Semiràmide espera amb les seves donzelles. El cap de la guàrdia, Mitrante, li anuncia que l'oracle de Memfis indica que Semiràmide deixarà de patir quan Arsace s'hagi casat. La reina interpreta que pot, per tant, casar-se ella mateixa amb Arsace. És aquesta l'escena més famosa d'aquest títol, l'ària i cabaleta de Semiràmide, Bel raggio lusinghier, canta Joyce Di Donato. Hey.

Arribar a Arsacei quan la reina li parla de l'imminent casament, ell interpreta que està parlant d'Azema. Les seves expressions d'afecte són malinterpretades per Semiràmide, qui creu que el jove està disposat a casar-se amb ella quan ell realment pensa que podrà casar-se amb la seva filla. La confusió s'expressa en la cabaleta del duet que a continuació podrem escoltar a través de dues veus d'or, Marilyn Horne com a Arsacei i Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens ubiquem ara al Saló del Tron de Semiràmide. La reina anuncia les seves núpcies amb Arsacher. Assur intenta forçar la reina a canviar de decisió, però ella l'amenaça. Arsacher queda molt sorprès quan Azema és entregada al príncep Idreno, i encara més quan Semiràmide l'agafa per acompanyar-la a l'altar. Aquesta confusa decisió genera la felicitat d'Idreno i ho expressa en una compromesa escena per tenor rossinià, que avui escoltarem en un dels millors tenors rossinians de la història recent de l'òpera. No és altre que el tenor Juan Diego Flórez en una gravació de Joventut.

Després d'aquesta escena d'enorme lluïment a la veu del tenor Juan Diego Flórez, seguim el resum argumental de l'òpera Semiramide de Rossini. Recte final del primer acte de la Semiramide de Rossini, el gran sacerdot inicia un parlament per rebutjar la unió, però de sobte se sent la veu de Nino, que anuncia a Arsacé que el tron li correspon, però en efecte abans s'ha de fer justícia amb les seves pròpies mans. Arsacé vol que la veu li aclareixi qui ha de ser la víctima, però la veu de Nino, el rei mort en el passat, a mans de la seva esposa Semiramide, no li aclareix res. Escoltarem doncs aquest embolicat final d'acte, el dirigeix Richard Bonynge l'any 1965.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Semiràmide de Rossini, situant-nos ja a l'inici del segon acte. Assur s'entrevista amb Semiràmide i li recorda que encara que ell va ser qui va matar a Nino, el verí va donar-li ella i l'amenaça amb denunciar el crim si ella segueix apartant-lo del poder. La reina ordena a Assur que accepti a Arsacid com a rei o que desaparegui de la seva vista. Semiràmide se n'alegra en sentir que el poble dona suport a la seva decisió i aclama a Arsacid. Assur, en canvi, marxa furiós, remugant venjances. Són el baix Joseph Rouleau com a Assur i la soprano Joan Sutherland com a Semiràmide.

Ens situem ara al santuari on està la tomba de Nino. Oroé i els mags li diuen a Arsacher quin és el seu nom real. Arsacher s'horroritza en saber que la seva mare es pretenia casar amb ell. També li informen que Semiramide va participar de l'assassinat de Nino, el seu pare, però els sacerdots li ordenen venjar la mort només en la figura d'Assur. No li diuen res de la reina i Arsacher confia en mantenir la seva mare fora d'aquesta venjança. Acte seguit, es posa en marxa. Mentrestant, Semiramide és a les seves estances amb Arsacher. Aquest li mostra un pergamí que va donar-li Oroé, en el qual s'aclareix la culpa de Semiramide a l'assassinat de Nino. La reina prega a Arsacher que la mati, però aquest no pot fer-ho. Mare i filla aleshores s'abracen. Arsacher li demana a la seva mare permís per venjar la figura del pare en Assur, ja que va ser ell qui va executar en definitiva la mort. Ho escoltarem ara en la veu d'Edita Gruberova com a Semiramide i Arsacher en la veu del contratenor japonès Yoshikazu Mera.

Enmig de tota aquesta bèl·lica confusió, el príncep Hidreno tranquil·litza Zema i la porta amb la seva mare Semiràmide, amb la finalitat que li doni suport. De nou, canta el tenor Juan Diego Flórez.

0: Ens ubiquem ara al subterrani, just a sota de l'altar i al costat de la tomba de Nino, on s'oculta Assur, que intenta pujar al palau i assassinar a Arsacher. Els governadors fidels a Assur adverteixen que Oroe ha donat a conèixer tot allò relatiu a l'assassinat de Nino i que el poble està en contra d'ell. Assur decideix ocultar-se al costat de la tomba i atacar a Arsacher quan apareixi. Arsacher és dins de la tomba de Nino i es pregunta a qui haig de ferir. Oroe, marxant, li diu que Déu li ho farà saber. Assur recorre als passadissos sense saber què ha de fer. Semiramide ha baixat armada per matar Assur i protegir així el seu fill. De sobte la veu de Nino crida «Ninias, ataca!» i el jove Arsacher mata d'un cop a Assur. La guàrdia recull el cos de l'assassí de Nino i els mags el tranquil·litzen, ja que, diuen, ha fet justícia. Semiramide finalment es reuneix amb el seu fill, que es trasllada al palau per iniciar el seu regnat. La seva mare, en aquest cas, per tant, ha estat perdonada. Malgrat tot, aquesta versió, que és l'habitual, és l'adulcorada. En l'original, Arsacher colpeja les fosques a la seva mare per error i l'acaba matant. Assur és detingut i el jove hereu inicia el seu regnat malgrat l'horror de descobrir que Semiramide ha mort a les seves pròpies mans. Però, esclar, acabarem amb el final feliç de l'òpera Semiramide de Rossini. D'entre les veus que escoltarem tot seguit destaquen les de Joan Sutherland i Marilyn Horn. Nosaltres tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció. I fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials i benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Nova edició, la d'avui dilluns 18 de maig de 2026. Ja tornem a estar aquí amb vosaltres, el Miquel Zafra a la part tècnica i aquesta qui us acompanya, la Núria Catxan. Sí, sí, encetem setmana, que sembla que no, però ja és la quarta setmana de maig i encara ens queda una més per endavant. I aquí estem, de nou, amb tots vosaltres, amb la intenció de passar una molt bona estona i compartir moments que ens portin a l'actualitat. De fet, tornem del cap de setmana i escoltem com ens ha anat, no, Miquel? A tu com t'ha anat el cap de setmana? Bon dia, Miquel.
2: Molt bon dia, Núria. Jo quasi millor que passapalabra, saps?
1: Doncs jo també, millor passapalabra, perquè he tornat a estar amb això del coll, que no hago limpio, i la veritat és que ahir sí que t'haig de dir que em vaig fer una migdiada d'hora i mitja, més o menys, i no sabia ni on estava, si era de dia, si era de nit, què feia jo al llit, una cosa d'aquelles estranyes. Però, clar, el que passa és que quan et mediques, doncs el cos fa com una relaxació que al final a mi em va portar al llit.
2: Agafa un baixón, no?
1: Sí, de baixón total.
2: Bueno.
1: Però bueno, i mira que ahir feia un dia espectacular.
2: Sort que era cap de setmana.
1: Sí, sort,
2: per
1: sort.
2: Poder descansar.
1: És veritat. I donava una mica de... Sabia greu, perquè ahir va fer molt bon dia, va fer un dia espectacular amb un solete que entrava per la
2: sobretot
1: finestra.
2: Sobretot a primera hora del matí, sí, sí.
1: Però res, no estava el cuerpo pa baile. Llavors li vaig tenir que donar el que em demanava, que era descans.
2: Necessitaves descans i
1: descanso
2: i això és
1: dominical.
2: Vas... Molt bé, això és perfecte.
1: I tu què?
2: Doncs jo he estat amunt i avall, he passat més hores al cotxe que...
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Pràcticament, segona activitat, taxista.
1: Aquestes coses que passen, no? Les obligacions que ens busquen, perquè al final,
2: doncs sí,
1: dius, són obligacions que ens busquen, però bueno, és el que...
2: Quan has preguntat cap de setmana, t'anava a dir, cap de setmana? Quin cap de setmana?
1: Quin cap de setmana? Mira, ara estaràs millor aquí, no, Miquel?
2: La veritat és que sí. Sí, sí, estic molt més...
1: Te lo veo en la cara.
2: Molt més tranquil, molt més còmode.
1: Te lo veo en la cara. La veritat és que nosaltres aquí no parem, tenim molta feina, però és veritat que vas fent, eh? La cosa cunde, eh? Quan vas fent una darrere l'altra, doncs diu, mira que bien. Bueno, pues re, ja ha passat el cap de setmana, les motos... encara hi ha alguna escuderia aquí al circuit. Menuda caída que tuvo el Márquez, el hermano pequeño, ¿no? El
2: sí.
1: Àlex Márquez.
2: Sí, sí, el germà petit del Marc Márquez.
1: Sí, que el Marc Márquez tampoco que esté para tirar cohetes, però el germà petit va... Mira, yo creo que ha vuelto a vivir, perquè el porrazo que va... patia amb la moto, i a l'altra que li va agafar, que no vio nada más que volar algo que le cayó encima.
2: Clar, és que la moto de l'Àlex Márquez es va pràcticament desintegrar, podríem
1: sí,
2: dir, no?
1: Sí,
2: va
1: sí,
2: trencar
1: brutal.
2: Diferents peces.
1: Jo em sí, vaig sí. quedar la roda
2: vaig
1: per un costat.
2: Vaig veure les imatges per la tele, em va impactar molt.
1: Jo sí. també vaig quedar impactada, dic que aquest noi ha tornat a viure. I sortia a l'hospital, que em sembla que s'ha trencat la clavícula, però sortia
2: sí,
1: a l'hospital allà com si fos de goma.
2: De clavícula, sí. Sí, sí, sembla ser. Mm.
1: Déu-n'hi-do. Doncs res, hay necesidad. Jo sempre dic el mateix. Hay necesidad. Bueno, pues nada, cada uno que haga lo que quiera.
2: Clar, cadascú té la seva vida professional, no?
1: Per això.
2: Viu al seu món i aquest món també existeix.
1: Sí, sí, tot i que nosaltres no el coneguem, però avui encara hi ha escuderies allà presentant novetats i demés.
2: Correcte,
1: encara
2: sempre,
1: ha...
2: sempre ho fan. Sí.
1: Sempre ho fan, no?
2: Sempre ho fan.
1: I han allà
2: al
1: circuit.
2: Portes obertes també per la gent que tenia entrades, segur, que puguin també accedir avui a veure doncs, aquestes novetats que presentaran encara la temporada que ve. En fi, bueno, la gent que li agrada el tema del motor i en concret el tema de les motos, doncs segur que avui si poden i la feina els hi ho permet o la seva vida els hi permet apropar-se al circuit, segur que continuaran gaudint, no?, d'aquest mundillo de les dues rodes.
1: Jo crec que sí, que faran tot allò que puguin. I també, doncs ja sabeu que ha estat el cap de setmana de, t'ho diré cantant, de les motos, no? Del soroll. Motos loques. Com els hi agrada el rotllo de les motos? Com els agrada fer exhibició? I
2: això són activitats paral·leles.
1: Sí, paral·leles al Gran Premi
2: MotoGP. I extraoficials del Gran Premi, no?
1: Sí. Però déu-n'hi-do com agrada tot i déu-n'hi-do quins moments. Hi ha molta gent que va divendres a la tarda nit i dissabte a Montmeló a veure les motos loques i escoltar com fan això. No sé. Ruido de ruedas, gasolina, en fin, para gustos los colores. Jo, vista una, vistes todas. Amb això sempre, ja ho dic tot.
2: És sempre el mateix, sí, però sí. Bueno, hi ha gent que li agrada molt,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: veure,
1: sí, sí.
2: Doncs aquestes...
1: Aquest espectacle, clar, sí.
2: Aquest tipus de...
1: Paral·lelo a la carrera.
2: Paral·lel i, com diem, extraoficial,
1: sí, sí.
2: I alternatiu.
1: I que va ser, i que va fer, no sé si fa un mes, van ser a Jerez, vull dir que també el mateix, más de lo mismo. Re, doncs aquí estem, Miquel. Si de cas anem a repassar una mica, perquè encetem la setmana recordant que torna aquest dissabte una nova edició de La Remensada. Serà dissabte 23 i és que l'associació La Remensada està preparada per escenificar una nova edició del musical històric el dissabte 23 de maig. Com és habitual, l'espectacle començarà a les 6 a la plaça dels Remenses i finalitzarà a la Pau Picasso. L'obra escenifica la darrera batalla de la Guerra de Remenses que es va lliurar a Montornès el 4 de gener de 1485. Doncs vinga, Remensada per tothom, dissabte a les 6 a la plaça dels Remenses. Farem tertúlia aquesta setmana amb La Vegetariana de Han Kang, dimecres a les 6 a la Biblioteca Rosa Leveroni. El curs de tertúlies feministes a la biblioteca continua amb una sessió dedicada a La Vegetariana del Han Kang. Una vegada al mes, la Biblioteca Rosa Leveroni acull una tertúlia literària amb perspectiva de gènere. La següent trobada del curs serà 20 de maig a les 6 i versarà sobre el llibre La Vegetariana, de Han Kang, autora guanyadora del Premi Nobel de Literatura 2024. Doncs, proposta que tenim a tocar. Com també tenim a tocar el Salut Pas a Pas, la sortida, la nova sortida que es farà cap a Montornès Nord i Can Masferrer, la destinació de la sisena sortida de la temporada del programa Salut Pas a Pas serà, com hem dit, cap a Can Masferrer. Les sortides del vuitè programa Salut Pas a Pas continuaran el 21 de maig amb una caminada pel barri de Montornès Nord amb final a Can Masferrer. El punt de trobada serà a les 9:30, allà davant dels jardins de l'Ajuntament. Cloenda de les activitats anuals pel benestar de la salut física de la gent gran serà també dijous a les 9:30 a la Pau Picasso. Si us agrada, doncs el públic podrà veure una mostra dels tallers de gimnàstica i dansa adreçats a la gent gran del nostre poble. I és que la gent gran mostrarà tot el que ha après durant el curs dels tallers de gimnàstica i dansa dijous 21 a les 9:30 a la plaça Pau Picasso. Tot l'alumnat farà exhibicions de gimnàstica, balls en línia, sevillanes i sardanes. Hi haurà actuacions fins a les 11:30, de 9:30 a 11:30. I també suposo que sabeu que Montornès rebrà 289.700 euros de la Generalitat per fer millores a escoles i a instituts. Aquesta partida forma part d'un fons extraordinari de 100 milions d'euros que s'ha incorporat al Decret Llei 3/2026 i que recull mesures urgents. Aquests diners es vincularan per mitjà dels ajuntaments que rebran els recursos en proporció a l'alumnat escolaritzat i l'antiguitat dels edificis. Així, doncs, serà també el consistori el que decideixi quina serà la destinació d'aquests diners que es podran gastar en qualsevol dels centres educatius públics de la població, encara que no siguin dels més antics. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rebrà un total de 5.125.693 euros dividit en 35 municipis. I aquestes són algunes de les notes del dia. Sabeu que avui és el Dia Internacional dels Museus? Sí, 18 de maig celebrem el Dia Internacional dels Museus per conscienciar les persones sobre la rellevància dels museus com a mitjà per l'intercanvi cultural. Dia també internacional de la fascinació per les plantes. Aquesta data de creació ha estat iniciativa de l'Organització Europea per les Ciències de les Plantes, amb la finalitat de divulgar la importància de les plantes en àrees com l'agricultura, la producció sostenible d'aliments, la silvicultura i la horticultura. Compta amb el suport, promoció i difusió per part d'institucions científiques, universitats, empreses privades, jardins botànics i particulars. Doncs avui, Dia Internacional de la Fascinació per les Plantes. Si coneixeu alguna Rafaela o Faina, feliciteu-les perquè avui celebren el dia del seu sant. I ja sabeu que, a més de les persones que celebren el dia del sant, també estan els que celebren el dia del seu aniversari, com la Sònia Pinalla, que la tenim aquí a la peixateria Rafa i Sònia. Doncs la Sònia celebra el seu aniversari per molts anys. Sònia Pinalla, felicitats. També al Diego Jaraceda, felicitats, que tingueu tots dos un dia meravellós, i a totes les persones que estiguin celebrant el seu aniversari. Re, nosaltres comencem amb una mica de música i solo se vive una vez, y justamente porque solo se vive una vez hay que hacerlo con intención, con gracia, con optimismo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: I anem a recordar el contingut del dia d'avui. Doncs d'aquí no res, la nostra companya Mireia Toledo ens parlarà de dos events que van passar a Montornès durant el cap de setmana. Dos propostes multitudinàries, perquè Perifèriques va arrasar al centre Sputnik i també els clàssics. El Mas 30 Cosmos ens va oferir un diumenge de vehicles clàssics a la Pau Picasso amb recorregut per les diferents carrers del municipi i també van assistir moltes persones. La Mireia ens donarà tots els detalls i ens farà una valoració d'aquestes dues activitats. Aquesta setmana també ens visita la Clàudia Contreras i ben segur ens porta diverses reflexions. Si voleu pensar, aquesta és la vostra secció, l'almacén. Avui parlem de l'art i la guerra. I és més, també escoltarem poemes de Federico García Lorca i d'Antonio Machado. Reflexions sobre l'art i la guerra. I acabarem el programa amb el Miquel Zafra, que parla amb Gil Codina, membre del grup usonenc de Muniats. Presenten el seu primer EP, Suau. Això serà cap a les 11:30, la recta final del programa. Tot això a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia. Avui a la província de Barcelona tenim el cel molt ennuvolat sense descartar algun ruixat que podria anar amb tempesta. Durant la tarda esperam més ruixats ocasionalment amb tempesta, sobretot al nord-est, que podrien ser localment forts. Les temperatures se mantenen avui sense canvis o pugen. Arribarem a màximes de 22 graus a Barcelona, 21 a Manresa i Rubí, 20 a Mataró, Sabadell, Igualada, Vilanova i la Geltrú i Vic. Per altra banda, bufa vent fluix variable predominant la component oest a l'interior i la component sud durant la tarda al litoral i prelitoral. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia de la Bòbila, al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem directament a parlar amb les notícies, a donar aquella versió de l'actualitat que ens toca de prop, però com a país. I és que durant, ja sabeu, diumenge es van celebrar les eleccions a Andalusia i els resultats, suposo que hores d'ara ja tothom sap que el PP perd la majoria absoluta i queda en mans de Vox per poder governar. El PSOE perd 2 escons i baixa dels 30, el seu mínim històric. I Vox i Endavant Andalusia milloren resultats. El PP ha guanyat les eleccions, però perd l'actual majoria absoluta i perdrà de Vox, dependrà de Vox per poder governar. El Partit Popular ha obtingut 53 escons, 5 menys dels actuals, i no arriba als 55 que calen per la majoria absoluta. El PSOE s'ha perdut 2 i queden 28 per sota dels 30 actuals, que ara el seu mínim històric. Vox n'ha guanyat un més que ara i en suma 15. El PP és la primera força a les 8 províncies andaluses, les províncies on el Partit Popular ha obtingut un percentatge més alt de vots, entorn al 43%, Màlaga i Jaén, on menys a Cádiz i Sevilla, al 37%. Almeria, Vox queda per endavant del PSOE amb un 23% dels vots amb els resultats actuals. Sevilla, Màlaga i Cádiz són les circumscripcions amb més electors, amb més de la meitat dels sufragis, 3,8 milions de possibles votants entre les tres. A la primera compareixença, Bonilla, davant els seus seguidors, el líder del PP ha agraït el més de 1,7 milions d'andalusos que han fet confiança en aquestes eleccions i ha dit que han aconseguit 2 dels 3 objectius que s'havien plantejat. Ser la primera força, els preferits dels ciutadans d'Andalusia, ha dit, i el partit més votat a les 8 províncies andaluses. Deixem les eleccions andaluses i nova setmana de vagues a l'educació. On i quan seran les aturades? Doncs hi ha protestes territorials convocades per dilluns, dimarts i dijous, i vaga a les llars d'infants per dimecres, quan també hi ha prevista una nova vaga. El sector educatiu encara aquesta tercera setmana consecutiva de mobilitzacions per reclamar millores en les condicions laborals i més recursos per a l'escola pública sota el lema «Sense condicions dignes no acabem el curs». Els sindicats majoritaris mantenen la convocatòria de vagues territorialitzades a l'espera d'una nova reunió amb el Departament d'Educació, que inicialment estava prevista per dimarts, però que el govern ha endarrerit a dimecres. Els sindicats en vaga han posat com a condició per seguir amb les negociacions que abans de la trobada el Departament els presenti una proposta concreta de millora salarial que doni resposta a les seves demandes i que sigui el primer punt que es tracti, ja que és on les posicions estan més allunyades. I acabem amb la OMS, que declara l'emergència de salut pública internacional pel brot d'Ebola al Congo i a Uganda, alerta de risc de propagació internacional i demana coordinació urgent per frenar l'expansió d'una varietat que ja hauria provocat una 80ena de morts. L'oficina del director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha emès diumenge una declaració d'emergència de salut pública d'importància internacional pel nou brot d'Ebola causat per la soca Budingjongo, que afecta la República Democràtica del Congo i també a Uganda. És una alerta sanitària que s'ha llançat després de consultar els estats afectats en base a l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional del 2005 sobre emergències pandèmiques, tot i que l'anunci de l'OMS recalca que el brot encara no compleix els criteris d'emergència pandèmica. Doncs aquí estan algunes de les notes destacades en aquest matí de dilluns. tres notícies, tres titulars que hem volgut destacar. Nosaltres avancem i ens endinsem d'aquí a uns minuts en totes aquelles activitats que s'han fet durant el cap de setmana al nostre àmbit, a l'àmbit local. Doncs vinga, no marxeu, que de seguida tenim per aquí a la Mireia Toledo.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
5: A la butxaca.
6: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
7: Para los atrevidos.
8: Watch with lightning.
7: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
9: Esta fiesta no termina.
7: Nostálgicos.
10: Está pensando en ti.
7: Repetidores.
11: Repetimos.
7: Tímidos. Bailones.
12: Bailando.
7: Románticos.
13: Oh,
7: y en definitiva, para todos los alumnos.
14: EGB FM con Valen del Olmo.
7: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
1: Las mañanas de Radio Montornés.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

0: Doncs ens endinsem en el cap de setmana i alguna de les activitats que hem pogut gaudir durant aquest dissabte i diumenge a Montornès. Per això contem amb la nostra companya, la Mireia Toledo, que ha estat molt treballadora aquest cap de setmana. Bon dia, Mireia.
1: Molt bon dia, he estat enfeinada. Sí,
0: no?
1: Vosaltres que dèieu que no he tingut un cap de setmana així molt divertit, això és perquè no he sortit pels carrers del poble, eh? Us he de dir, perquè de coses no han faltat.
0: A més, de veritat. Vaig veure una mica els Mas 30 Cosmos, aquesta proposta de vehicles antics, els clàssics, però m'hagués agradat poder veure a Perifèriques i no va poder ser. I per això tenim a tu aquí, Vinga. Perquè ens expliquis una mica com va anar aquesta trobada, que em sembla que va ser multitudinària.
1: Sí, la veritat és que el Centre Simonides Espúndic es va quedar petit, i no és un dir, és que es va quedar petit. O sigui, hi havia gent fora al pati que jo crec que no veia res, només estava allà escoltant el que podia, perquè molta gent es va apropar a aquesta proposta que es deia Perifèriques Travestis de Poble, i que recordem havia sorgit, en aquest cas, dels Cosmos Joves. Després anirem a parlar dels clàssics, que són més 30, però aquí és una proposta del col·lectiu jove del Departament de Joventut. I és que aquesta proposta comptava amb tres dracs del Vallès, per això aquest nom de Perifèriques Travestis de Poble, la Gileta Antagonista, que és d'aquí de Montornès, però també va venir la Blue Farbalans, que és de Vilanova del Vallès, i la Clover Beach, que és de Granollers, que no sé si vosaltres sou fans o no dels concursos de Drag Race, que es van posar molt de moda, doncs la Clover va participar en aquest concurs, així que és potser la més coneguda.
0: La més coneguda. Mm-hmm.
1: Totes tres van participar primer en un col·loqui, que va estar moderat per un dels joves impulsors de la proposta, i van tractar temes com pot ser la desigualtat dins el món del drag, les dificultats amb les que es troben les artistes, i també van parlar dels seus inicis i algunes anècdotes. En Dani Santos va ser precisament el moderador d'aquesta taula i un dels impulsors, com dèiem, de Perifèriques. Ell ens va explicar que el seu objectiu principal era donar visibilitat al món drag i es va mostrar molt content de l'acceptació que ha tingut la proposta.
2: És necessari que els petits municipis també hi hagi visibilitat del món drag. És un element cultural que avui a dia sí que està agafant més reconeixement, però està molt centralitzat a les grans ciutats i volíem com acostar-lo i sobretot també donar valor a les artistes locals. En aquest cas, les nostres tres artistes són drags d'aquí del Vallès i per tant creiem que era una iniciativa necessària per dur a terme.
3: Esther, que vau ser les propostes més votades al Cosmos, però us esperava que vingués tanta gent?
2: Doncs la veritat és que no, vam muntar, teníem pues, lo típic que et diu un amic que ve, després et parlen que venen uns altres quants, però això mai acabes de saber com funcionarà, també el ser la primera vegada que es feia. Doncs no ho teníem gaire clar, llavors vam fer una previsió aproximada, però quan ha començat a entrar la gent hem vist que estava això superple, hem hagut de baixar més cadires, i això ens omple d'orgull, i també és com era molt necessari que avui s'omplís l'Espúndic per tal de també mostrar que la gent realment té interès i que realment als petits municipis també es coneix el drac o es vol conèixer, que és l'important.
3: Quins temes heu volgut tractar en aquest col·loqui?
2: Doncs hem volgut parlar les diferents realitats drag, perquè, com dèiem, no només és un home que es vesteix de dona, sinó que hi ha una infinitat de gèneres i d'expressions de gènere que es poden tractar. Tenim, per exemple, Clover, que és una dona, per tant, també era molt necessari parlar doncs, d'aquestes realitats, després de les vivències, dels riscos que suposa fer drag, perquè sempre hi ha comentaris, la por aquesta potser d'haver-te de transportar en tren maquillada i vestida, que després al carrer sempre hi ha comentaris que és una càrrega a la motxilla i bueno, era una mica això, tractar diferents temes més generals per tal que la gent que potser no coneixia tant el món pogués endinsar-se una mica.
3: Teniu pensat tornar-ho a presentar?
2: Doncs veient l'èxit que ha tingut això, sí. O sigui, definitivament sí, si tenim la possibilitat tornarem a proposar. Si la gent vol, pot venir a votar els pressupostos de l'any vinent, i si la proposta surt, doncs sempre podem aspirar més, sempre es poden fer les coses. Una previsió, si sabem que ve més gent, fer-ho en un espai potser més gran, però definitivament sí, per la nostra part estem super endins de tornar-ho a portar a terme.
1: Des de Montornès, Gileta Antagonista, en declaracions als mitjans de comunicació, va reivindicar el valor que se li hauria de donar a l'art del drac.
4: Me parece divino y me hubiera encantado que cuando yo vivía aquí, cuando era más pequeño, hubiera habido actos de este tipo. Y bueno, es al final conquistar espacios, poquito a poco, porque aún falta mucho, pero bueno, es conquistar espacios. poquito a poco, dando visibilidad, porque al final, bueno, es lo que hemos hablado, es un arte que en muchas ocasiones no está valorado como tal. A pesar de que cada vez estamos más presentes en más espacios, el trato que se da no es el que corresponde o no se iguala al trato que se da a otros artes.
1: Pel que fa als seus inicis, l'artista va dir que la seva fascinació pel món de les drags va arribar amb el concurs RuPaul Drag Race.
4: Yo empecé, como he contado, mi madre me decía que yo veía la gala drag de Canarias cuando era pequeña, que siempre decía que quería ser drag queen, yo eso no me acuerdo. Entonces yo la primera fascinación fue con RuPaul's Drag Race, que al final, para bien o para mal, es un arma de doble filo, pero lo ha puesto ahí, lo ha visibilizado, lo ha dado a conocer. Conocí el drag a través de ese programa. Y luego empecé cuando me mudé a Barcelona, empecé en casa y nada, a los pocos meses ya empecé a actuar y desde entonces lo he ido haciendo como afición. En mi caso es una afición cara, pero una afición porque no vivo de ello, pero obviamente tiene que ser considerado como un trabajo para aquellas personas que lo consideran como tal y que trabajan y viven de ello.
1: La jornada perifèriques, aquesta jornada de perifèriques travestis de poble, va comptar també amb diversos shows on no hi va poder faltar els canvis de vestuari ni els lip-syncs. Tu saps què és això?
0: No, ni idea.
1: Com un playback, ah. Són els shows que solen fer les drag queens. I bé, després, com a fi de festa, doncs també tothom va poder participar en un karaoke, va haver-hi barra, o sigui que va ser una festa.
0: Que es va allargar...
1: Sí, sí, sí.
0: En la tarda, tarda-nit, molt sí. Bé. Doncs gran expectació cap al món drac i jo contenta de que tornin a estar per aquí, no?
1: Home, clar que sí, s'ha de donar visibilitat, va haver-hi molta gent, a mi em va agradar que hi havia gent, hi havia nens,
0: totes
1: persones adultes, gent gran, i jo crec que va estar molt guai. A més, recordem que ahir era el dia contra la LGTB-fòbia, així que quan com ha enquadrat molt bé en aquest cap de setmana.
0: Doncs, Mireia, gràcies i no marxis, que ens has de parlar dels clàssics.
5: Mañanas de Radio Montornès.
6: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
5: Estàs escoltant Radio Montornès, al 91.2 de la FM.
7: Silenci, sisplau.
8: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
9: 33, un tercio.
10: ¿Es un programa musical?
9: No.
10: ¿Es un programa de libros?
9: Pues no.
10: ¿Es un programa de cine, de series?
9: Pues tampoco.
10: ¿Entonces qué es?
9: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
10: ¿Y bien?
9: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
5: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
5: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès, 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs ja sabeu que per segon any consecutiu i dins dels pressupostos participatius Mas 30 Cosmos, veïns i veïnes van organitzar aquesta trobada de clàssics a Montornès i la Mireia va assistir. Mireia, no t'has perdit una?
2: No, jo us he dit que queda un cap de setmana intens i ahir vam tenir aquesta segona trobada de clàssics dels Mas 30 Cosmos que ha estat tot un èxit, eh?
1: Sí?
2: Sí, ha comptat amb més participació que l'any passat, un total de 84 inscripcions de vehicles i clar, hem de comptar que a més que és més participació que l'any passat teníem el Gran Premi de Motos, que vulguem o no també afectava una miqueta el trànsit, no? I potser hi ha gent que li va treballar una mica enrere a veure com podia arribar a Montornès, però la veritat és que molt bé. I ahir tots aquests vehicles es van poder veure a la plaça de Pau Picasso durant tot el matí, cotxes i motos antigues matriculats abans del 1995, i això sí, amb el seu aspecte original. I no només a la plaça, perquè al migdia també van fer un petit recorregut pels carrers del poble. Nosaltres vam parlar amb l'impulsor de la proposta, que igual que l'any anterior va ser en Dani Corria. Ell es va mostrar molt satisfet amb la resposta del poble.
3: La verdad que mejor que el año pasado, aun contando que estaban las MotoGP en Montmeló. Ha venido más gente, más público, más coches, más motos.
4: ¿Crees que se está reactivando otra vez el tema aquí en Montornès?
3: Yo creo que sí, y la verdad que ha quedado muy bien.
4: No sé si nos puedes destacar algún coche de los que hay por aquí.
3: Bueno, hay uno que es del año 40 o algo así. Es un Renault 4-4 que es el segundo que se fabricó. Hay un Ferrari también, que es antiguo, y hay un Renault Alpine, que también es bastante viejo.
4: ¿Cómo? No sé si la gente te ha parado, si te ha comentado algo, si le está gustando.
3: Sí, la gente le ha gustado mucho cómo se ha hecho, y la organización, todos los voluntarios, se ha hecho todo muy bien. Y la verdad que muy agradecido por toda la gente que me ha echado una mano.
2: A més de l'exhibició i del recorregut, ahir la segona trobada de clàssics també va reconèixer els turismes i motos d'origen millor conservats, així com un premi local, un altre al vehicle més llunyà i un darrer al més antic. Aquest últim reconeixement se'l va endur al Renault 4-4, que no era dels anys 40, com deia el Dani, sinó que era del 1956, que ojo, 70 anys, ja són uns quants, d'en Pere Reyes, que l'any passat ja va guanyar un altre premi. Com ara escoltareu, Reyes tracta amb molt de carinyo el seu cotxe.
5: El meu cotxe és de l'any 1956, actualment té 70 anys, un Renault 4-4, és guapíssim, aquí el tens.
4: Com el conserva? Què és el que li fa perquè estigui així de maco?
5: El tinc guardat en un garatx, tapat, li trec la pols cada vegada que arribo, allà l'aixeco les rodes que no tinguin a terra, sí, com una flor allà guardada, com un jardí.
4: Què li ha semblat el dia d'avui?
5: Molt bé, fantàstic, molt ben organitzat, la gent molt amable, tothom molt simpàtic, estupendo.
4: Hi ha hagut algun cotxe que li hagi cridat l'atenció?
5: No, bueno, tots, perquè cada un té el seu cotxe i el seu carinyo, i l'estima per si mateix, però hi ha molts cotxes i moltes marques diferents i cotxes diferents. Cada cotxe és una història, clar, però tots són macos. No solament aquest, tots.
4: I què, el conservarà 70 anys més o què?
5: No, si estic viu, sí, carinyo. Ha d'esperar que estigui viu, perquè jo ja tinc 78 anys, vol dir que 70 anys, 140 anys no crec que arribi, eh? 140 anys no, però bueno, un parell de 3 anys més jo crec que sí que arribaré.
2: Doncs perquè ahir tot sortís bé a la trobada de classes, que ja ens ha quedat clar que així va ser, va ser imprescindible la participació de persones voluntàries i també de la policia local. I a més, com a novetat, Gegants Montornès va posar una barra i va oferir esmorzar a les persones inscrites. Aquesta col·laboració i comunitat va ser el que va destacar la regidora de Participació Ciutadana, Mercè Jiménez.
6: El projecte dels clàssics surt del projecte Més 30 Cosmos, que, com sabeu, és un projecte que té la iniciativa de que les persones privades puguin tirar endavant un projecte per al bé final comú del poble. I es planteja que pugui haver tota mena de serveis, a part l'organització ha de buscar voluntaris perquè tot sigui doncs, correcte.
4: Mercè, què creus que aporta tenir un esdeveniment així a Montornès?
6: Jo crec que belluga molta gent perquè, com dèiem, avui dèiem amb la tècnica que hi ha vingut molta gent que no estava inscrita perquè ha vist que era un dia maco. Això també promou doncs, que la gent pugui consumir dins del poble. És veritat que hi ha una barra d'una entitat que organitza esmorzar i la beguda, Gegants de Montornès, i però també de retruc els nostres establiments de la zona doncs, també s'enriqueixen d'aquesta trobada, no? Tant per esmorzar com per dinar o per el que calgui. Doncs jo crec que és bo per Montornès activitats d'aquestes massives d'aquest estil perquè mou molta gent.
2: I així va ser, la veritat és que la plaça va estar plena durant tot el matí i ja em sap greu pels que sigueu fans dels cotxes i les motos perquè no sé dir-vos cap altra marca ni cap model perquè jo sóc fatal. El que sí que us puc dir és que hi havia un sidecar que va guanyar també un premi d'aquí del poble, així que jo us convido que mireu les fotos, que xafardegeu perquè hi havia cotxes molt xulos, eh? Sí, sí.
7: La veritat és que sí, vam veure el recorregut que van fer per diferents carrers del poble i és curiós com cuiden i mimen els seus cotxes, els cotxes sí. Antics, els clàssics, com es diuen.
2: Jo el Miquel el veig, cuidant així sí, una moto, no? Un cotxe d'aquí uns anyets, Miquel?
8: M'encantaria, sí, sí, sí, sí. Encara en queden uns anys, per això de...
2: Bueno... De tenir un clàssic.
8: Sí, per convertir-me en un clàssic. Ja començo a ser, eh? Per això una mica clàssic ja.

0: Sí, venien les famílies senceres. Va ser molt xulo. Jo crec que sí, i bueno, aquí a Montornès sempre hi ha hagut afició, ara s'està recuperant. Veurem si torna per quedar-se.
1: Sí, segurament l'any vinent serà el tercer any i després ja veurem què passa amb aquesta iniciativa. Mireia, com sempre, gràcies per ser amb nosaltres.
0: A vosaltres, adéu.
1: Adéu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en Territori Nocturn.
1: Historietes.
2: Avui a les historietes farem un viatge d'altura, una mica d'història de l'aviació. Ara bé, evitarem parlar d'avions, d'helicòpters o de naus espacials perquè volem anar més enrere i centrar-nos en els primers intents de l'home per tenir el que es diu vista d'ocell. Avui, a les historietes, parlem del globus aerostàtic.

0: segles que els homes ens mirem al cel com un àmbit inabastable. Ara el podem creuar a tota velocitat i fins i tot enlairar-nos-hi fins a arribar a l'espai. Però és evident que abans no podíem fer-ho. Els primers intents de l'home d'apropar-se al cel venen de molt i molt lluny. De fet, als mites grecs ja es parla del desig de volar i els seus perills. Més endavant, cap al 400 abans de Crist, es diu que Arquites de Tarent, un estudiós de la Grècia antiga, va construir un artefacte de fusta que tenia forma d'au i que volava fins a 180 metres d'altura. Però en tenim poques proves, la veritat. 100 anys després d'això, els xinesos van inventar l'estel, que vulguis o no, és un tipus de planejador. També a la Xina, però 1000 anys després, cap al segle VI, s'explica que l'emperador Gao Yang va experimentar amb presoners lligats a estels. Aviam si volaven. Una mica bèstia, si em permeteu l'expressió. I és que tota mena d'artefactes ben estrafolaris van provar de volar amb estabilitat, de transportar l'home ben amunt. Però molt pocs van tenir l'èxit del nostre protagonista d'avui, el globus aerostàtic. Així doncs, per parlar-ne en detall, remuntem-nos a finals del segle XVIII i anem cap a França.
1: Paris, Paris, té ma seule famille, Paris.
0: Corria l'any 1782, quan els germans Joseph i Michel Montgolfier estaven immersos en un projecte innovador com pocs. Eren fills d'un fabricant de paper i de petits jugaven amb bosses de paper invertides sobre el foc. Van descobrir que les bosses pujaven fins al sostre. Interessant descobriment! Així doncs, de més grans, van començar a experimentar amb bosses més grans i materials més lleugers, fins que el 1782 va arribar el gran dia. El 14 de desembre d'aquell any van aconseguir llançar a l'aire lliure una bossa de seda de 18 metres cúbics que va assolir una altitud de 250 metres. Davant l'èxit de l'experiment, el juny de l'any següent van preparar la seva primera demostració pública. Van fer pujar una bossa esfèrica de lli folrada de paper d'11 metres de diàmetre, 800 metres cúbics de capacitat i un pes d'uns 226 quilograms, tota plena d'aire calent. El seu vol va recórrer 2 quilòmetres, va durar 10 minuts i es va enlairar fins als 1.800 metres d'altitud. Tota una fita, però encara quedaven coses a millorar. De totes maneres, podem gairebé afirmar que els germans Montgolfier acabaven d'inventar el globus aerostàtic. I diem gairebé perquè aquí hi ha polèmica. Es diu que el jesuïta portuguès Bartolomeu Lorenzo de Gusmão havia creat ja un invent semblant, 50 anys abans que els francesos. Però els germans Montgolfier seguien a la seva amb un nou objectiu, fer possible que l'home volés el seu globus. Els primers assaigs amb éssers vius al globus aerostàtic van ser ben curiosos. Els germans Montgolfier van enganxar un cistell a la base del globus i a dins hi van posar una ovella.

un ànec i un pollastre per esbrinar com els afectava l'altura. L'experiment es va realitzar a Versalles davant el rei Lluís XVI, que havia de donar permís per provar-ho amb humans. I el permís va arribar. El 21 de novembre del 1783, Pilatre de Rosier i Marquís d'Arlans van fer el primer vol tripulat per humans, a la cistella del globus aerostàtic. Van volar durant 25 minuts a uns 100 metres d'altura sobre París, assolint una distància de 9 quilòmetres. Quin viatge més maco! I a partir d'aquí es van succeir diferents vols, incloent un a través del Canal de la Mànega el gener del 1785. Els germans Montgolfier ho havien aconseguit. L'home podia volar.

pocs canvis hi ha hagut a la història del globus aerostàtic des d'aleshores. Aviat, els globus d'aire calent van ser substituïts per globus d'hidrogen i molt més tard, el 1960, una empresa va millorar la seguretat del disseny utilitzant nylon i propà com a combustible. I ja tenim el globus modern, que segueix provocant exactament la mateixa fascinació que el dia de la seva invenció. Per alguna cosa serà, però això ja és una altra historieta.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.